Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: watching Batman crumble.
1: Escoltes ICAT.

0: Galatia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda,

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal de Comptes amnistia Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o fent viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea s'hagi pronunciat a favor d'amnistiar la malversació. Els allibera d'haver de pagar els 5 milions d'euros que dèiem i que amenaçaven el seu patrimoni. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al programa Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions generals. Mentrestant, les esquerres intenten a contrarrellotge arribar a acords per minimitzar la divisió de l'espai. Ada Colau s'ha ofert per no liderar el Front Ampli si així facilita que s'integrin Podem i altres formacions. Les coalicions han de quedar definides demà.
1: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, rebutja la proposta. Avui comença una cimera de dos dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials. La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials que se celebren la setmana que ve i que l'enfrontaran el candidat de la ultradreta Fabio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
1: El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres a la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà. Nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
3: Aquest any s'hi ha presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9 perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la gran quantitat, a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Creueras.
4: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
3: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis de l'estat espanyol, Felip i Letícia. D'altra banda, Planeta ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
1: Esports, el Real Madrid ha guanyat per 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. Els blancs han remuntat un 3-1 en contra en els últims 10 minuts de partit. De la resta de resultats de la jornada destaquem el Manchester City 2, PSG 4 i el Betis 3, Porto 2.
3: El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat amb 4 partits el davanter del Madrid Vinícius per la targeta vermella que va veure contra el Villarreal. El brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre.
1: I la UEFA, d'altra banda, confirmat que el Barça-Arsenal de la Champions femenina jugarà finalment el dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. El club blaugrana havia demanat el canvi de data per evitar la coincidència amb la vaga general convocada per un dia abans, l'11 de novembre.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, Déu meu, bon dia, bon dijous matiners, com
1: bon
5: esteu?
1: Dia. Bon dia.
5: Ja estàvem parlant aquí amb l'Àlex Bosch en aquests 5 segons que tenim entre el separador de Catalunya Ràdio i l'inici dels matiners. Lara, Marta, bon dia.
6: Hola, bon dia, Xavi.
5: Esteu bé?
6: Molt bé, i tu?
5: Bé, avui és dijous.
6: Ja està, ja ho tinc.
5: Va, que un dia i acabem la setmana.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és dijous 15 d'octubre. Si us acabeu de despertar, no tenir en compte que aquest dijous persisteix l'estabilitat. Un altre cop, molts núvols baixos a primera hora del matí al litoral i al prelitoral. Fins i tot pot caure alguna gota al Camp de Tarragona. Això sí, al matí serà assolellat a la resta. I a la tarda el cel es mantindrà variable al litoral i al prelitoral. Les temperatures baixaran una mica. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui a la ràpida. El sol sortirà a les 8 i 9 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'escriptora Maria Climent a La Vanguardia i diu: als 40 te n'adones que has pres decisions irreversibles.
0: Ben poc ha complert els 40 anys, Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40, sí, són recents, acabat de sortir del forn, pràcticament.
2: Sí, bueno, ja fa un parell de mesos o tres, ja em portem.
0: Estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: De fet, fa 5 mesos.
0: Però res,
2: sí,
0: això són res.
2: Sí, acabat de sortir del forn.
0: Te n'adones als 40 que has pres decisions irreversibles o no?
2: Depèn de què signifiqui la irreversibilitat per Maria Climent. Algunes sí, d'altres no.
0: El que tenim clar és que a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Exacte, i això ja és irreversible. Exacte. Perquè comença sí o sí a les 6, a no ser que hagi de començar abans. Avui amb dos protagonistes del dia. Ada Colau, que estem pendents de si conforma o no aquesta llista unitària de les esquerres. Artur Mas, que ahir va ser amnistiat pel Tribunal de Comptes. Com que és dijous, també obrirem la taverna. Tindrem a Paco Marco, director de Método 3, i els actors José Corbacho i David Fernández.
0: Què Home, la festa assegurada.
2: Ah, aquest parell,
0: la festa assegurada. Fins ara, Maiol.
2: Fins ara.
0: Avui arrenquem amb un gènere musical que diuen que és un pensament trist que es balla i per molts és una catarsi emocional. Us parlem del tango.
3: Ja ves, el dia no amaneix, hola como se neix, canta-me un tango más. Ja ves, la noche se hace larga,

0: ha una cançó més bonica que Garganta con Arena. És que tal dia com avui va morir a Buenos Aires Cacho Castaña, un dels grans noms de la música argentina. Al llarg de 5 dècades va compondre centenars de cançons, entre les quals hi ha autèntics himnes com aquest, que va cantar per ser al costat de l'altra meravellosa Adriana Varela. Esperem que aquest matí sigui com un tango, soni com un tango. Això sí, amb l'alegria habitual, marca de la casa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Estàvem dormint, ens hem despertat, però el món ha seguit girant a l'Àlex Bosch i segurament mentre dormien han passat coses.
2: Sí, no sé si esteu al cas de la polèmica que envolta la nova portaveu de la

0: la premsa d'aquesta manera.
1: Good morning!
2: És com
3: ja
2: si
3: comencem
2: una,
3: la pel·li americana.
0: Amb una classe de P3.
3: Una rosa molt legal, mica, la típica sí. Pel·li americana, començaria amb un good morning.
0: Mira, li podríem arribar a perdonar la primera intervenció, perquè era el primer dia, estava nerviosa, però va tenir problemes per llegir correctament els fulls que tenia i només va respondre tres preguntes de la premsa i amb molts dubtes.
3: Molt malament, molt mal respostes, a més a més.
0: En tot cas, la polèmica als Estats Units va en augment, sobretot després que aquesta matinada s'ha descobert que no està clar que tingui els mèrits que diu tenir per fer aquesta feina. Trump la va presentar com a advocada. Però la premsa ha començat a indagar i sembla que la portaveu de la Casa Blanca, que no és un càrrec qualsevol, ha mentit una mica sobre el seu currículum.
3: Ah, no m'ho diguis!
0: Sí.
3: No és advocada?
0: Reuters ha buscat els seus registres professionals als Estats Units i no hi ha trobat cap mena d'indici que hagi exercit d'advocada. Es va graduar en dret el 2011 i va treballar en un bufet a Pequín, que hi va viure. El problema és que a la Xina els advocats han de tenir nacionalitat xinesa per exercir-hi. Per tant, no ha pogut exercir d'advocada a Pequín. I als Estats Units, tenir el títol no és suficient. Cal fer un examen per exercir. I no és el cas, perquè resulta
3: que tampoc.
0: Que no el va provar.
3: Molt bé.
0: Que el va fer, però no el va provar.
3: El seu marit és el seu marit, per això?
0: Això no ho sabem encara. Això l'hauríem de preguntar amb ella. En tot cas, el que sembla clar és que ara necessitarà una advocada si vol demostrar que no ha comès un frau en el seu currículum.
3: Recomanem a tots els oients dels matiners que busquin aquest moment, que s'ha viralitzat moltíssim per les xarxes, i que gaudeixin d'aquesta rosa americana, permeteu-me dir-ho d'aquesta manera.
0: Una maga.
3: Gràcies.
1: Good morning!
3: Adéu. 3 minuts, 5:45 del matí. Anem a veure aquestes petites escletxes de llum que hi ha pel món, tal com estan les coses, perquè precisament avui el món serà un lloc millor per iniciatives com el Festival Transhuman. Andreu Merino.
4: És un festival nascut al Ripollès, però que enguany i durant 3 setmanes ha programat activitats arreu del país. Se centra en el cinema i la fotografia i aposta pels projectes que tenen una mirada social. A més, programa diverses activitats complementàries amb un objectiu molt clar: combatre estigmes i generar coneixement mutu. Aquesta, precisament, és la meta de les trobades entre alumnes d'institut i joves extutelats que s'han produït les últimes setmanes en el marc del festival. Sens dubte, és una molt bona notícia posar en contacte joves que tenen molt en comú, però que sovint viuen en realitats paral·leles.
3: 2:45 del matí, com que som d'ADN optimista, 3 bones notícies per començar el dia. El fill del cuiner Santi Santamaría assegura que vol seure i parlar amb Ferran Adrià.
5: Entre els dos cuiners, Ferran Adrià i Santi Santamaría, hi havia una gran amistat, tot i després del soroll que hi va haver. Ferran Adrià sempre, de fet, ha defensat l'estima que li tenia. Ara, el seu fill, Pau Santamaría, assegura en una entrevista al diari Ara que després de veure la sèrie Gènesi de TV3, té ganes, diu, de fer una escudella i un vi amb Ferran Adrià per parlar de tot plegat, de tot el que va passar. El fill, en aquesta entrevista, també lamenta que el seu pare no tingués la Creu de Sant Jordi.
6: Ladies and gentlemen, thank you very much. I'm thank you very much. I'm thank you very much.
3: És que, escolta'm, si... Bé, clar, no podem fer gaire spoiler de
5: no,
3: la sèrie Gènesi,
5: no,
3: però, en tot cas, un cop veieu la sèrie, entendreu perfectament perquè Santi Santamaría té aquesta necessitat de seure i parlar amb Ferran Adrià. Més notícies. Regalar animals a moda de premi està prohibit. Ot Serra.
7: Així ho diu la llei del benestar animal, que està en vigor i prohibeix expressament que s'utilitzin com a reclam, premi, rifa o promoció, com si fossin cotxes o rentadores. L'esperit de la norma és que els animals són éssers amb sentiments. Per tant, hi ha diverses mesures, com aquesta, orientades a evitar que puguin ser maltractats o fins i tot que se'ls abandoni.
3: I la ciència fa un pas endavant per millorar la supervivència dels nadons extremadament prematurs. Un projecte desenvolupat a Barcelona ha creat una incubadora líquida que limita les condicions de l'úter matern.
5: La tecnologia, anomenada Fetal Life, està creada aquí a Barcelona i recrea el líquid amniòtic i connecta el fetus mitjançant el cordó umbilical per portar-li oxigen i nutrients. El sistema ja s'ha provat amb èxit en una ovella, amb resultats molt positius en el desenvolupament neurològic, i a més el medi líquid protegeix la pell dels nadons prematurs, que sabem doncs, que és molt fina i molt sensible. Ara l'equip investigador treballa per validar la incubadora abans de provar-la en humans.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalés.

0: és una cançó per fer un cafè, de bon matí, t'ho dic.
1: Sí.
0: Tu estàs a la cuina, al menjador, els oients que ens ho acabeu de despertar, al cotxe, fent una miqueta d'esport, i sona aquesta música, i escolta'm, comencem el dia d'una altra manera. I és que tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1995, Paul McCartney i la seva dona, Linda, apareixen a la sèrie Els Simpsons.
1: Sí, en aquell capítol, Lisa, la filla de Homer i la Marge, es feia vegetariana, i l'ex-Beatle es veu que va posar una condició als guionistes per aparèixer en aquell capítol, que Lisa Simpson continués sent vegetariana després de tot aquell episodi. Aquell acord, efectivament, es va acabar complint. Lisa ha continuat sent vegetariana en tots els episodis posteriors, i segons ha explicat el productor del Simpson en diverses entrevistes, Paul McCartney sempre comprova que aquest personatge continuï sent vegetarià. Per cert, que al final del capítol sempre també sona aquesta cançó que sentim de Paul McCartney.

0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, també. No me n'oblido d'aquells que ens escolteu en emissió conjunta, també per ICAT. És moment de repassar alguns dels sons que ens deixa la tele. I... Parteu les criatures, comencem parlant del 12 d'octubre.
1: L'Elisenda Carot i l'equip de l'Està Passant van anar a la manifestació per fer algunes preguntes bàsiques als manifestants.
2: Què se celebra aquí el 12 d'octubre?
3: Viva España.
4: Avui se celebra el Dia de la Hispanitat.
5: El Dia de la Independència.
3: No, calla.
2: De la Hispanidad.
3: Uy, madre mía, es que mira, me hago un lío.
2: Però què commemora el 12 d'octubre?
3: Que commemora la dependencia de España, o sea, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
2: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
3: Eso.
2: Això també.
3: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
2: Quin any va arribar?
6: 1492.
3: 1498.
2: 92?
3: Eso, 92.
0: M'agrada molt la dependència d'Espanya.
1: No, no, és una cosa...
0: La dependència d'Espanya m'encanta. I de la manifestació a la cuina.
1: TV3 va anar a visitar el xef Oriol Castro del Disfrutar per parlar del Bulli. Castro veu per primera vegada com Joan Sentís l'interpreta a Gènesi. I què hi ha de real i què s'ha cuinat per la ficció?
7: No m'hagués imaginat mai que sortiríem una sèrie, perquè al final jo sóc un cuiner. Van enviar un mail al Disfrutar, ens van dir, doncs mira, s'han fet una sèrie del Bulli i que sortiria jo. Però no hi ha res ni sorpresa. Jo semblava que estava molt acollonit aquí, eh? El Ferran fotia bronques, a veure, al final avui en dia no està molt ben vist fer bronques, però antigament hi havia més bronques, hi havia molt rigor, molt de serietat i també hi havia molta pressió. I també ho hem d'entendre. Tant l'Eduard, el Mateu com jo, hem muntat un gran restaurant, que és el Disfrutar, que es veu en la sèrie, i això ens omple de goig i orgull els tres, que té l'ADN, el pal de paller, que tenia el Bulli, no?
0: I menys mal, sortosament, que s'ha acabat aquesta manera de treballar a crits.
1: Doncs sí.
0: I que les cassoles i les paelles volessin per la cuina. És que treballar d'aquesta manera, nosaltres que treballem rient...
1: Tenim la gran sort.
0: Tenim la gran sort de viure rient. Mira, ja fa hores que s'han proclamat les falleres de València, però hem de repassar moments que marquen la història, en aquest cas, de Punt Televisió, Lara.
1: Doncs sí, perquè cada any la tele valenciana retransmet en directe la proclamació de les falleres i la trucada que els hi fa l'alcaldessa.
0: Alerta, alerta, que la truquen. Trucada en directe.
8: Hola, Fallera Major de València. Bé?
9: Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
8: Bueno, cariño, eres Fallera Major Infantil de València per l'any 2027. Eres, la veritat, vas a ser una gran Fallera Major. Sí? ¿Estás nerviosa?
9: Un poquet.
8: Un poquet, vale. Bueno, pero seguro que estás en el tu casal, ¿no? ¿Estás en el casal?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Y rodechada de toda la teva familia?
9: Sí.
8: Sí, vale. ¿Ni ha molta gente en el casal o qué?
9: Sí, molta.
8: ¿Y están chillando todos, no, o qué?
9: Sí,
8: vale.
0: Bueno, he de dir que jo crec que és una de les millors coses que fa a Punt Televisió, perquè és
1: no
0: meravellós.
1: No t'ho perds?
0: No
1: m'ho perdo.
0: A tu et veig una Fallera Major, també t'ho dic, eh?
1: M'encantaria.
0: Li pot haver els Remolinets al costat, que segurament no es diu Remolinets i els valencians m'estaran matant ara mateix.
1: Sí, però m'encantaria.
0: Vestidet de fallera i el mascletà. Vinga. Doncs vinga,
1: és
0: xiqueta.
1: És brutal. Això són dos trucades i ho fem.
0: Fas cara de fallera. Fas cara de fallera.
1: És molt complicat ser fallera, eh?
0: Però aquí movem, no sé. L'any que ve t'enviem a València vestida de fallera. 10 minuts, vale. 2:45. Vinga, Fallareta Major. Obrim la revista del cor dels matiners, parlem d'Anabel Pantoja, que... és que aquesta també ha arribat al límit.
1: Per donar-li de menjar part, a vegades.
0: Sí, està de mudança i ha arribat al límit i s'ha posat a plorar a les xarxes.
1: Se n'ha anat a viure a Sevilla amb la seva parella i la seva filla Alma. Es veu que havia comprat els mobles a Ikea i uns transportistes d'aquests que pots agafar perquè et portin els mobles a casa, doncs tot això li havien de dur. Què ha passat? Doncs que es veu que els transportistes no han trobat aparcament.
0: Vaja.
1: Han acabat pujant a casa, els han deixat els mobles allà oberts, tot tirats, i han acabat marxant. I a ella això no li ha sentat gens bé, i ho ha explicat a Instagram.
10: Había un compañero dentro desplegando los muebles, en este caso la cómoda de Alma, una cómoda doble, grande, todo en el suelo, los tornillos, que lo van a dejar ahí. Se pensaban ir y dejarlo así. Que hablara con Ikea, que ellos no tenían nada que ver, que ellos habían venido y que como no se podía aparcar y no podían cubrir el servicio, que se iban. Este me ha entrado. Me subía por aquí una cosa, digo, no, pero esto me lo tenéis que hacer.
0: Pilar Eire, per cert, desvela com és la relació del rei Felip i la reina Letícia. Assegura que són uns excel·lents companys de feina.
1: Ho ha explicat en una entrevista a La Sexta, amb Talls Villas, sobre el seu nou llibre, en què explica secrets de la casa reial. A l'entrevista també ha revelat que el rei és una persona a qui li agrada molt fer bromes, unes bromes, però que no convencen a la reina.
11: Yo en el libro cuento cómo responde Letícia a las bromas de Felipe.
12: Es muy chistoso, Felipe.
11: Felipe es muy chistoso, pero es un chistoso que a Letícia no le hace gracia. ¿Y cómo se lo hace?
12: Está de chistes hasta aquí.
11: Exacto, Letícia. Está hasta aquí. Y delante de la gente es capaz de decirle, pues chicos, esto que has dicho no tiene ninguna gracia. Felipe y Letícia yo creo que hacen un buen equipo.
12: ¿Son ahora mismo compañeros de trabajo?
11: Compañeros de trabajo, exacto, y son unos excelentes compañeros de trabajo, yo creo. Sofía y Juan Carlos no se llevan. Hace muchos años que no se llevan. No tienen ningún tipo de comunicación. No solamente esto, sino que se detestan.
0: Patonats des de la ràdio Pilar Eire, que és la millor. No hi ha res pitjor que tenir una parella que no et faci gràcia, també t'ho dic. Vull dir que si de cop i volta estàs allà amb els col·legues, que entenc que el rei deu tenir col·legues, amics, no?
1: Algú.
0: I que deu començar a explicar aquells acudits que no et fan gràcia, ella el deu anar frenant de tant en tant.
1: Incòmode. Clar, deu passar molta vergonya.
0: Bé, és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam seguir a peu de carrer les protestes dels pagesos i ens va visitar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Va revelar una qüestió sorprenent sobre Renfe.
14: Fins fa un cert temps les pantalles donaven la informació dels trens que estaven programats, no dels trens que estaven passant per la via. Bueno, des de fa unes setmanes aquest tema ja està canviat, s'ha canviat el sistema informàtic perquè les pantalles donin la informació dels trens que passen per la via, no dels trens que estan programats.
13: Al matí hem començat a canviar-li el nom a l'Eloi Cordomí, el meteoròleg. Va començar l'Armínia i ja ha encomanat a la resta.
15: L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulat importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
16: Avui tornarà a ser un dia amb temperatures més aviat altetes. Oriol Cordomí, bon dia.
17: Eloi.
18: Alta, sí, alta.
13: A la tarda, Francesc Garriga va rebre el grup Al·lèrgiques al Pol·len, que ha tret noves cançons.
19: Ens trauran a la pròxima cançó.
20: Al final de la cançó hi ha les preguntes que no s'han de fer.
1: Exacte.
20: Mira.
21: Ho dit més d'una vegada.
22: Aneu amb la bandera de Girl Band?
21: Deies Maria, oi?
23: Quedeu com una de Girl Band?
24: Que mola.
21: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
25: Hi ha un no, i no.
24: Sí.
21: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir. Estem fent
24: el boi. Aquí hi ha moltes boi, va, però tots els programadors els hi mengen el cul.
26: Fragments d'entrevistes, diu el Pere Mas. Abraçada des d'aquí, el Pere Mas.
1: Una abraçada.
13: I més enllà d'aquesta casa, recuperem la retransmissió que va fer Es Radio Asturias del partit de segona divisió entre el Cádiz i l'Sporting de Gijón.
27: Bueno, pues está saliendo, ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar, sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo en 12 de octubre nada que celebrar y sacando la bandera de Palestina, iros a la mierda que han puesto columpios. Va de nuevo el Cádiz.
28: Molt bé el Toara, molt bé.
0: Els matiners. Escolta, a veure, companys de professió, per favor.
1: Què deu esmorzar?
0: Home, ja t'ho dic ara.
1: Mare de Déu.
0: Segur que no escolta els matiners ni sap que energèticament es pot connectar amb els astres cada dia.
1: Que li aniria molt bé.
0: A molta gent del periodisme li aniria molt bé ioga, meditació, pilates, tiles...
1: Llegir.
0: Mare meva.
27: A la mierda!
0: Sí, tal qual. Vinga, va, que és moment de connectar-nos amb els astres, precisament per parlar amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
29: Bon dia, matiners. Avui tenim una connexió molt positiva entre el Sol a Balança i Júpiter a Lleó. Una combinació que afavoreix la confiança a les relacions i les ganes de compartir allò que tenim de bo. I sabeu què? A vegades, una simple floreta pot canviar el dia d'una persona. Avui és un bon moment per reconèixer el talent dels altres, celebrar els seus èxits i recordar que fer brillar algú no ens fa brillar menys. Així que avui, matiners, repartiu algun compliment sincer, que de crítiques ja anem ben servits.
0: Doncs vinga, compliment per l'Ana García. Que bé aquest culeté que portes.
2: Gràcies.
1: Colaté,
2: ets el millor.
0: No és colaté, no?
2: Colaté, no sé.
1: No sé, ara li preguntem a l'Olga.
0: La goma per aguantar-se els cabells.
1: El
0: aquí
1: pompon,
0: li diem
1: aquest.
0: Anys i anys, va.
2: Ai, Pere, que em perdo. Vinga,
0: bé,
2: som-hi.
0: Doncs, troba't.
2: Vinga, som-hi, que ja ho tinc. Avui felicitem l'expilot de motociclisme, Carles Checa. Avui en fa 54. També suma un any més i arriba al 67, l'exaristòcrata Sara Ferguson. I acabem felicitant Sebastián Yatra.

0: Vinga, va, doncs amb Tacones Rojos pràcticament arribem a 2:45 del matí. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
1: Bon dia, matiners.
2: Anna Boades, periodista.
1: Com esteu?
2: Subdirectora i col·laboradora de Col·lapse de TV3.
1: Doncs mira, la cançó que jo us recomano per començar el dia amb molta energia és, sens dubte, Love Natural de Crystal Fighters. De veritat, o sigui, garantia. O sigui, és com una barreta d'aquelles energètiques. O si esteu desanimats, o si esteu tristos, però vaja, això us carrega les piles segur. Que aprofiti! Els

0: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 15 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar amb l'Agustí els titulars d'aquest matí. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'ex-alts càrrecs del govern.
1: Els reclamava més de 5 milions d'euros, que és el que assegurava que havien destinat a organitzar el referèndum del 2017 i a internacionalitzar el procés amb el Diplocat, les delegacions exteriors o diversos viatges. El Tribunal de Comptes arxiva el seu cas després que la justícia europea es pronunciés a favor d'amnistiar la malversació. Neus Munté es mostrava així de satisfeta al Catalunya Nit.
2: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Mocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
1: Per Junts, Esquerra i per Artur Mas, el Tribunal de Comptes tanca una etapa de repressió i persecució.
0: Els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i el CIS.
1: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023, amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Sant Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només a 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar que seria proporcional a la reculada que tindria Podem.
0: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer Podem perquè s'incorpori.
1: Ada Colau diu que està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho va dir a TV3 i també s'ha obert a canviar el nom de la coalició.
3: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
1: Podem, però, continua defensant el seu pacte amb Gabriel Rufián i amb Esquerra i rebutja entrar al Front Ampli.
0: Ada Colau, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. 2 anys després de la revolta pagesa, el sector va tornar ahir a Barcelona.
1: Ho va fer per reclamar millores i denunciar els incompliments dels acords que van tancar aleshores amb el govern. Uns 200 tractors i un miler de pagesos arribats de diferents punts del país van col·lapsar la Gran Via durant unes hores. Al govern espanyol li reclamen que el gasoil agrari, essencial per la supervivència del sector, quedi exempt del màxim d'impostos. Només en un any, aquest combustible s'ha encarit un 60%.
4: Els meus inicis, amb un quilo de blat, compràvem 3 litres de gasoil. Actualment, per pagar un litre de gasoil, necessitem 10 quilos de blat.
1: A la Generalitat li demanen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per explotació i avisen que si no hi ha congressions aviat, hi haurà més mobilització.
0: Els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
1: Segons ha avançat aquesta nit el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. El govern de Donald Trump proposa descongelar-ne alguns i traspassar-los sota supervisió de Washington perquè el Kremlin torni a seure's a la taula de negociació. La Unió Europea ja ha rebutjat la proposta nord-americana, això mentre avui comença una cimera de 2 dies en què els 27 parlaran sobre la guerra amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: El Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies sense retallades salarials.
1: La reforma impulsada pel president Lula da Silva pot suposar un impuls per les seves aspiracions de cara a la segona volta de les eleccions presidencials. Se celebren la setmana que ve i l'enfrontaran al candidat de l'ultradreta Fabio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro.
0: El papalló 14 recupera favorablement de l'operació per extirpar-li un tumor maligne del

0: El Vaticà ha explicat que el pontífex ja ha començat a caminar per l'habitació i a menjar de manera normal. No confirma, però, si haurà de fer algun tractament complementari. De moment, el papa no ha cancel·lat la visita oficial a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú, que està prevista per principis del mes que ve.
1: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
0: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat sis testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera que la societat de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: El Montblanc, el cim més alt dels Alps, ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023.
0: Sí, concretament ara fa 4.807 metres i mig. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Segons els experts, aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i de gel que s'acumulen al cim. Tot i això, volen continuar mesurant la muntanya per esbrinar l'efecte que hi té l'escalfament global.
1: Sí, és que ja fas cara de cap de setmana.
0: Sí, ara ja,
1: ara ja es veu, encara pots anar a fer alguna copeta, eh?
0: Sí.
1: Encara et trobaràs amb una casa oberta. Que vagi bé, Agustí.
0: Adéu. I vaig.
1: 6:06 del matí, 5 minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
2: Bon dia, què tal?
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Vinga, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
2: Sí, la fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer.
3: I l'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidou que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu: s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés.
2: En aquest cas, a l'Ara, la foto és de la guerra ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada.
3: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País va en precampanya per al 29N i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
2: De precampanya, El Mundo diu: el PP busca agitar les llistes amb Álvarez de Toledo a Madrid i el Viola a Catalunya. El titular destacat, però, és la foto de l'AVE incendiat dilluns i titula que els maquinistes van avisar el juny del mal estat de l'AVE que es va cremar.
1: Pràcticament 6:06 del matí, 7 minuts. Si obriu els diaris i llegiu els articles d'opinió, avui us hi trobareu varietat de temes.
3: Sí, l'Ara celebra que ja ha acabat el que qualifica de malson del Tribunal de Comptes, que buscava llançar el missatge que tot aquell que amenacés la unitat de l'Estat tindria com a conseqüència la ruïna econòmica.
2: Creu que caldria una reforma profunda d'aquest organisme perquè una persecució política com la dels líders catalans no es pugui tornar a repetir.
3: En clau electoral, a La Vanguardia, Màrius Carol exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta ja es veu guanyadora.
2: Lluís Foix parla sobre la banalització del debat públic i diu que quan els partits s'allunyen dels seus votants, els votants busquen altres partits.
3: Mentrestant, El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial.
2: I afegeix que el Marroc ha d'entendre que només des de la lleialtat i el respecte mutu es poden construir vincles duradors.
3: Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir la jutge que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez.
2: El diari recorda que aquesta magistrada va ser objecte de diversos intents de coerció.
3: I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar i gent ha estat la norma.
2: Assenyala una regeneració profunda de les institucions que el govern espanyol diu ha posat al servei dels seus interessos particulars.
1: Moment també de donar un cop d'ull a la premsa digital. Qui ha perdut el tractament de majestat?
2: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva esposa, ara Haakon VIII i Mette Marit.
1: Notícia trista. Adeu als taps de Cadaqués.
2: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués. La jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit aquest petit pa de pessic creat a finals del segle XIX en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixaran persiana a finals de mes, per tant, encara tens temps d'anar a Cadaqués a comprar uns taps.
1: Mira que ho portem dient durant mesos, setmanes, aquesta falta de relleu generacional en els negocis de casa de tota la vida, i mica en mica anem perdent locals i història del nostre país. Per tant, ho hauríem també de revisar. una aliança d'extrems.
2: Zara, que s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona, traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros. D'aquesta manera, Inditex redobla la seva aposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
1: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
2: I literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de la Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part del que es considera zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
1: Amb 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Benvinguts, benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores del dia, moment de repassar alguns apunts culturals. Marta.
4: Avui comencem a Manresa per parlar de la Fira Mediterrània. Ja la 29a edició, que fins al cap de setmana doncs omplirà la capital del Bages amb propostes ben diferents. Per exemple, us dic tres noms: Sandra Montfort, Joana d'Arc i Trèvol, que són guanyadors dels Sons de la Mediterrània de l'any 2023. Tot això a Manresa i mentrestant a Tarragona.
1: Ho estic llegint bé, això?
4: Estàs llegint molt bé.
1: A veure, un moment, a veure si els oients podeu descobrir qui està cantant. És tan difícil. Què estem sentint, per favor?
4: Julio Iglesias Junior.
1: Vaja, vinga.
4: El teniu a Tarragona, on reviurà els grans èxits del seu pare. Un
1: ja li agradaria.
4: Ah, sí, que si voleu anar, doncs es fa al Palau Firal i Congressos de Tarragona. Tot això, com dèiem, allà i a l'Auditori de Girona, més música.
1: Som unes persones tan eclèctiques en aquest programa, perquè podem passar de Julio José, de Julio Iglesias Junior
4: a Remei
1: de Calafresca, però patant.
4: Però és que t'ho juro que estava escrivint avui els apunts culturals,
1: no?
4: I deia, mare de Déu, mare de Déu. I alguna cosa ja m'he deixat, però és que no hi cabia. Avui hi ha molta cosa. Avui, concert de Remei de Calafresca a les 8 del vespre a l'Auditori de Girona.
1: Vinga, va, més previsions, que és dijous i, a més també s'acosta el cap de setmana.
4: Sí, això es nota perquè hi ha moltíssima cosa. Es dona, per exemple, aquest vespre el Premi Planeta de Novel·la al Manac de Barcelona. També avui comença el Festival Panoràmica Granollers, un festival de cinema i fotografia que s'allargarà fins el 27 de desembre. A Barcelona comença el Festival Culit, el Festival de Literatura Queer, i també comença el Mixtur, el Festival de Nova Creació a la Fabra i Coats. I si voleu saber de què va, atents al que ens ha explicat pels matiners el seu codirector Oriol Saladrigues.
5: El Mixtur és un festival dedicat a les pràctiques musicals més especulatives, on trobem tant projectes de música contemporània i art sonor com d'altres projectes que, sense deixar de ser radicalment contemporanis, se surten de que el públic general, que al final és el públic que més ens interessa. Si ho voleu descobrir, us convidem a consultar la programació, que comença i acaba amb dues celebracions molt sonades, mai millor dit, i que inclou més de 20 concerts molt diferents, activitats infantils i familiars i molt més. Us hi esperem.
4: I acabo amb un apunt de teatre, perquè avui s'estrena al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, Tiempo de Vida, de Moreno Bernardi. Es pot veure fins a l'1 de novembre i ell mateix ens el presenta pels matiners. Atents a aquesta veu, perquè m'ha agradat moltíssim.
1: A veure.
6: Tiempo de Vida nace por reflexionar sobre el vínculo familiar, la relación con el padre y la construcción de la persona. Temas como la pérdida o la honestidad y el coraje, la necesidad de enfrentarse a la enfermedad cuando este es un momento de construcción, sanación y curación de un vínculo tan fundamental como es el vínculo paterno. Básicamente, Tiempo de Vida es esto, un homenaje a la naturaleza sentimental del individuo.
1: Va, qué cosa fa, eh?
4: ¿Has visto?
1: Quina veu, no? Es que hi ha dos d'aquestes que les sents i peten el telèfon.
4: Sí, jo l'he escoltat al WhatsApp i he dit, ui, això sonarà fort a la ràdio, tu.
1: Això què és, entre música grega i italiana, no? Estem entre el...
4: Sintaki.
1: És italiana. Això ho poses a Grècia i també cola, eh? També t'ho dic, eh, Macià? Què, anem al que anem o no? Com ho veus?
7: Però vostè què més?
1: Dos minuts, 6:45 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
4: Molt bon dia de nou.
1: Bon dia també a tots els matiners que teniu ganes de participar i de saber si sou assertius o no amb la dada Maria. Hi ha un home que està enganxat a aquesta secció i és Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia de nou.
8: Bon dia, home, i ara ja em ratxa.
1: De nou no, perquè ets l'únic per primera vegada. Tranquil·let. Ara ja ho has dit, és que avui ja no, ho veus? Aquestes coses no s'han de dir, Eloi.
8: No, però és per fer broma, home.
1: Molt bé, has dormit bé?
8: Sí, prou.
1: Molt bé, després parlarem de coses. Vinga, tothom preparat ja, atents per escoltar què ens ha d'explicar la Maria. Maria.
3: Mira, avui parlem de l'anomenat efecte Matilda, perquè aquests dies hem sabut quins han estat els Premis Nobel. Prize in Economic Sciences
4: in memory of Alfred Nobel. Un any més, la gran majoria de guardonats són homes, i de 10 premiats, aquest 2026 només hi ha hagut dues dones. La poeta Anne Carson, que ha guanyat el de literatura, i l'advocada sud-africana i defensora del dret internacional Navi Pillay, que ha estat reconeguda amb el de la pau. Però això no és nou d'aquest any, perquè en 125 anys d'història la gran majoria dels Nobel l'han guanyat homes.
1: Bé, hi som.
4: Per això avui us pregunto...
1: Quantes dones?
4: Del miler! Són mil justes, eh? De persones guardonades des del 1901 amb els Premis Nobel, quantes han estat dones?
2: Buah!
1: De mil, eh?
4: De mil!
1: Vinga, va, vull disparar primer Macià Closes, que tu sempre vas escoltar i després vas guanyant. 222, diu Macià Closes. Cordomí!
8: 175. Pam.
1: Molt bé. Clar que sí, Eloi. Marta Viana.
2: Jo no sóc tan optimista, nois, eh?
4: Jo tampoc.
2: 32.
1: 32, diu Marta Viana.
2: M'he passat.
1: I la Cuqui Lara García.
9: Jo diré 80.
1: Ai.
8: Jo el canal i és que dic...
2: Com a molt. Està pensant fort.
8: A mi no em dones tant temps per pensar. Eh?
2: Ara, molt bé, Eloi.
1: Però és que jo dirigeixo el programa, carinyo.
2: Es queda l'últim, saps? Aviam què.
1: Hòstia! Doncs jo diria que... 100. Eloi Cordomí, 175. Marta Viana, 32 dones. Lara, 80. Macià Closes, 222. I jo dic 100. Però quantes dones han guanyat el Nobel des del 1901 fins a l'actualitat d'aquestes 1.000 persones que sí que l'han guanyat? I qui s'emporta la dada Maria d'avui és...
4: Lara García! En aquest cas, el pessimisme ha estat l'opció encertada, perquè són només 70.
1: Sí, però la Marta era més pessimista, perquè ha dit 32, eh?
2: Sí, això sí. No va bé, això.
1: Només
2: no,
1: 80
2: no,
1: de 1.000?
4: No. Només 70 de 1.000.
1: 70 de 1.000.
4: Per tant, només un 7%.
1: Quina
4: són números ridículs. I, de fet, si mirem les guardonades en els Premis en àmbits de ciències, encara són més baixos. Mira, Marta, no estan tan malament, perquè pel que fa als Premis de Ciències...
2: Ara.
4: Hi ha hagut 769 reconeixements a persones en medicina, física, química i economia, i només 30 han estat per dones. Això és el 4%.
2: Jo devia tenir aquesta dada al cap.
1: Eloi!
8: Digue'm.
1: Avui no, eh?
8: No, avui no. No.
1: Macià, llarg, avui tampoc, eh?
10: Una futbolella!
1: Que... Clar, exacte.
8: Vinga.
1: Gràcies, Maria.
4: Fins ara.
1: Teatro. Home, i tant. Lo puro es tuyo, lo tuyo es puro teatro. Teniu ganes d'anar al teatre? Doncs ja ho sabeu, 932017474. Ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners si teniu ganes d'explicar-nos també què feu desperts a aquestes hores, però més encara si teniu ganes d'anar al teatre, perquè avui tenim un val per dues persones per l'obra Palabra de Perro, al Teatre Romea. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor i una crítica social a través de la mirada alerta de dos gossos. Palabra de Perro, al Teatre Romea. Comencem a rebre les trucades dels matiners ja mateix, exactament al 932017474. I a partir de les 6 del matí, és a dir, d'aquí pràcticament 12 minuts, engega un nou matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin és el menú d'avui, Maiol?
11: Doncs mirem dos dels protagonistes del dia. Ada Colau, candidata de Front Ampli, demà s'acaba el termini de les coalicions, ens explicarà com estan les negociacions a partir de les 9. al matí de Catalunya Ràdio. I a dos quarts de deu, l'expresident Artur Mas, a qui acaben d'amnistiar per part del Tribunal de Comptes. Encara estem pendent del Tribunal Suprem i l'amnistia sobre el govern de l'1 d'octubre. Després tindrem a Paco Marco, director de Método 3, que ha publicat llibre i sempre és interessant sentir les seves confessions. Obrirem la taverna aquest dijous i comença a venir de gust saber què podem menjar al cap de setmana. I a les 11, entrevista a José Corbacho i David Fernández. Un José i un David com els germans Estopa, i d'això ens parlaran una miqueta.
1: Ja tindrem el matí fet i demà divendres.
11: Ui, tant.
1: Tota gràcies, Maiol.
11: Fins ara.
1: Bon dijous.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
10: Com es troba, Rosita?
12: Anem pirant.
10: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
12: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
10: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
12: Home,
10: a les nits.
12: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell.
1: Ullestrell.
10: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
13: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
12: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
14: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
13: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
15: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
16: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
13: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia de nou.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Avui has sortit de casa, jo que sóc el teu termòmetre maresmenc, i ja s'ha notat una miqueta la davallada de les temperatures. Avui no feia la calor que feia ahir quan vaig sortir de casa.
2: És veritat, és veritat. Veus? Justament al Maresme, d'avui no passaven dels 20 graus.
1: Ja s'ha notat.
2: I a Barcelona, que és on sempre tenim les temperatures més altes, han arribat just fregant els 20.
1: Veus?
2: I aquests dies els han passat, o sigui que sí, sí, vas molt ben encaminat. I espero que vagis ben encaminat també de cara al cap de setmana.
1: No, això ja no ho porto tan bé, ja t'ho dic ara.
2: El perquè es va confirmar, ens va confirmar el canvi.
1: Ai, no.
2: A veure, avui encara no, eh? Avui tindrem solet, en alguns llocs hi haurà bancs de boira, núvols baixos al centre de Catalunya, i a molts llocs del litoral es poden anar formant alguns núvolets, alguns núvols baixos. En principi, aquests núvols seran més persistents al litoral de Tarragona i de Barcelona. I llavors, avui, les temperatures semblants a les d'ahir, tot i que han baixat una mica aquesta hora, a migdia entre 24 i 25 de màxima, potser 27-28, els llocs més càlids de Ponent i del Sud. Demà, més o menys com avui, i dissabte és quan canvia la cosa.
1: Vaja.
2: Es preveu pluja. De fet, es preveu una entrada de tramuntana i de mestral que farà baixar la temperatura. Entre dissabte i diumenge poden baixar 10 graus.
1: Apa, vinga, sí, tot de cop, sí, i que nevi ja al Maresme.
2: No, home, no, en dos dies. En un dia no, en dos.
1: És que estic tan en contra.
2: No passa res, home, no passa res. Ho superaràs, Tindrem pluja, o sigui, fora d'aquests llocs on hi ha mestral i tramuntana, també tindrem pluja dissabte, a partir de mig matí, migdia, sobretot. A la tarda serà quan més ha de ploure. I diumenge ja veurem.
1: Ja veurem. Esperem que no hi hagi l'alerta.
2: Si no,
1: esperem que no, esperem
2: que no. De moment pinta molta pluja a Illes Balears i País Valencià. Aquí també, però no tanta.
1: Bé, doncs haurem de veure com va evolucionant el temps al llarg del cap de setmana amb aquesta davallada de les temperatures i que, a més, portem avisant també al llarg d'aquesta setmana. Que tinguis bon dijous, Eloi.
2: Igualment, que vagi molt bé.
1: Una abraçada, estimat. Adéu.
2: Vinga, demà a la Dada Maria ens veiem.
1: Adéu. 8 minuts, arribem a les 6 del matí. Si teniu ganes de regalar teatre, que és aquell regal perfecte, us fem una proposta que és ràpida, efectiva, que fareu feliç a les persones que estimeu. Com? Molt senzill. Entrant a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i podeu consumir cultura, que és una cosa que sabem que també us encanta. Avui us convidem a anar a veure Palabra de Perro al Teatre Romea de Barcelona. Hi haurà funcions des del 28 d'octubre fins al 8 de novembre. És un humor, és una obra que tracta amb humor i amb crítica social, això sí, a través de la mirada de dos gossos. 93207474, aquestes hores del matí. Saludo la Cristina. Bon dia, Cristina.
3: Hola, bon dia, què tal, què feu?
1: Molt bé, doncs mira, aquí treballant una mica, i tu?
3: Mira, doncs ara m'he despertat i he posat el primer que poso sempre és Catalunya Ràdio.
1: Molt bé.
3: I dic, bueno, a veure què diuen i a veure el temps que farà. I he sentit això de les entrades. I mira, no sóc de Barcelona, però si em toquessin, doncs li regalaria a una amiga que tinc a Barcelona que hi pogués anar.
1: Que segur que la faràs feliç. Des d'on ens truques, per cert, Cristina?
3: De Mollerussa.
1: Des de Mollerussa. I escolta'm, com es presenta el dia? Molta feina?
3: Sí, sempre. Sí.
1: A què et dediques, Cristina?
3: Bueno, jo sóc decoradora.
1: Molt bé. Home, escolta'm, molt bé. Vale, ens apuntarem al teu telèfon per sent de fer reformes i decoració a casa.
3: Molt bé, moltes gràcies i que vegi molt bé.
1: Igualment, Cristina, tens el número 1. Una abraçada.
3: Gràcies.
1: Adéu, adéu. I de la Cristina passo en Jordi. Bon dia, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: De Sant Cugat del Vallès.
1: Des de Sant Cugat. Com va aquest matí, Jordi?
4: Doncs bé, mira, a punt d'entrar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Soc director d'un centre de menors.
1: Molt bé. I fins a quina hora treballem, Jordi?
4: Ostres, és complicat de contestar-te això, eh?
1: Clar, depèn del dia, no estava pensant.
4: Fins que s'acaba la feina, sí, sí.
1: Hi ha vegades que quan sento directors, caps d'àrea, dic, no sé per què pregunto fins a quina hora, perquè sou els que a vegades acabeu allò aturant el rellotge, o millor dit, passant del rellotge i fins que no s'acaba la feina no tornem cap a casa, eh?
4: És ben veritat, sí.
1: Doncs a veure si t'emportes aquest parell d'entrades per a veure Palabres de Perro. Una abraçada, Jordi, records de Sant Cugat.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu, adéu. I tinc per aquí en Bernardí. Bernardí, ho dic bé, eh?
5: Sí, ho dius bé.
1: Què tal, com va el matí?
5: Molt bé, m'he aixecat per una estona. Mira, em faig gran, em desperto i ja no puc dormir. Què faig? Em s'escolta els matiners.
1: Doncs això està molt bé, escolta'm, jo que ho celebro. Et passa també això el cap de setmana, Bernardí, o no?
5: Doncs ara una mica sí, eh? Vull dir, a la que passes dels 60 ja els homes comencen a trastocar.
1: Això acostuma a passar, eh? Jo moltes vegades m'intento forçar el cap de setmana a fer allò que jo que li dic tontament, el ressupor al llit, que és quedar-t'hi mitja horeta més, i és impossible, això de tornar-te a dormir. La veritat és que amb els anys acaba costant.
5: Ai, doncs sí.
1: Doncs escolta, tens el número 3, Bernardí, a veure si t'emportes també aquest parell d'entrades per anar al teatre.
5: Ah, estupendo, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi bé el dijous, una abraçada.
5: Adéu, bon dia, una abraçada.
1: I acabo saludant a la Carmen. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia, matiners.
1: Què tal, com estàs?
6: Ostres, mira, molt bé i amb molta vergonya.
1: Què vols dir, per què?
6: Hòstia, mira que fa temps que us escolto i no m'atrevia mai a trucar.
1: Home, doncs jo aplaudeixo moltíssim que després de tant de temps t'hagis animat a participar al programa.
6: Quina vergonya.
1: No, home, no. Mira, per exemple, quan fa que ens escoltes, Carmen?
6: Mira, ben bé, cada dia des del desembre.
1: Des del desembre.
6: Cada dia.
1: Tu passes bé amb nosaltres, que és el més important.
6: Ostres, imagina't, entro a treballar a quarts de 5 del matí, en una cuina, jo tota sola. Alegreu els matins. Seria molt dur, això.
1: Doncs escolta'm, celebro moltíssim parlar amb tu, que ens escoltis cada matí, que t'acompanyem en aquest primer tram del dia, i tens el número 4, Carmen.
6: Moltíssimes gràcies.
1: Has vist que no... Gràcies a tu per seguir-nos. Has vist que no ha estat tan complicat, el tema?
6: Quina
1: hora, ja. No, ja ho tenim fet, això. Un petonàs, Carmen.
6: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Doncs d'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquest parell d'entrades. Mira, abans de saludar l'Agnès Marquès, una mica de David Bowie, que sempre ens alegra la vida.

0: Ai, la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si a aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic, de com ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem, i a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia, bon
0: sí,
2: dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no, com gairebé sempre, no? Com sempre,
2: sempre
0: que la clava.
2: Sempre.
0: M'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Re, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta. Sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin. D'acord? Vinga, una abraçada.
5: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gazpacho per internet, tu per dintre què pensaràs?
6: Què vols que et pensi?
5: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
6: Que estem, bueno, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres, quan és el seu punt òptim, comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rond de gitano, que no cobri res, i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, tot el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues mira, tomàquet. I ja està, que és el que toca.
5: Tomàquets encara n'hi hauria.
6: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombreig de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets, i encara hi ha tomàquets, perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem amb maniga curta.
5: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan de, dels tomàquets, i enguany n'he trobat de molt bons.
6: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
5: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, sí, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí, però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
6: Sí, sí, sí, sí.
5: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
6: Exactament.
5: Explica'ns.
6: Així mateix. A veure, fa... Mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara que en mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 20, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi han, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions, i tot això, doncs, és el que hi ha.
5: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si el canvi climàtic arribarà un dia, que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, no, com ho estàs veient, això?
6: Jo no crec que sigui possible, perquè menys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren... que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posen vinya, perquè per això, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus, perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
5: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
6: al
5: Pallars.
6: No és el cas, però que, bueno, que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
5: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets, sí, al mercat, jo era clienta teva, sí, quan, sí, vivia, sí, en, sí, aquest,
6: sí,
5: barri,
6: sí, sí, sí, sí.
5: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
6: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí, datat de l'any passat, sabem que hi ha... A veure, datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat, vull dir, menys els que no sabem. Això, pues, clar, ha canviat els hàbits i el barri i el tipus de clientela que tenim al barri. Això
5: teniu,
6: sí,
5: teniu molta clientela turística?
6: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, perquè no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
5: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
6: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona, i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
5: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
6: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això pogués
5: estar... La conciliació.
6: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix aquí al mercat també amb un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que pues, ja donem el servei que tenim que donar.
5: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
6: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
5: tu ets
6: descomptat.
5: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
6: Bueno, jo tinc una certa edat i quan tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
5: Vosaltres feu pagesia ecològica,
6: sí.
5: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
6: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que s'assaig allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim, pam, pum, fuego. Però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar, que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
5: Que bonic.
6: Sí.
5: Parlem de fills.
6: Sí.
5: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
6: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arreu de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que acolliran.
5: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
6: El Lluís Fisa, sí.
5: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
6: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió. ¿Vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no... Això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també parts de família per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes s'han pues, complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues, és així com ha de ser.
5: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí, de Can Fises, sí, és un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
6: exacte
5: manera.
6: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, després vam anar, vam viure, quan es van casar vam vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra, i és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu, perquè i perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
5: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
6: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
7: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa, així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
8: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt, però després si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després vaig a quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. Uh-huh. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quant, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser agafant els més llanuts i al final perquè vèiem que jo era un recurs. Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles normalment aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol, però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així, quan ve la calor, ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: Mm-hmm. I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no? que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera, poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
0: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis o estiguis veient, absorbeix la humitat. I en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'estàs cedint. Això és molt fàcil veure-ho, a vegades, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no? Perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
0: I tot bestial, i això... Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diu, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, i ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs pues és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar potser és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material... I la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, eh?, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte en això, no?
0: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Tu ens deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs, engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Un és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altre penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre. Només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... I veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, eh? Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
0: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Gelats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar, el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, beure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la festa major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut, de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la festa major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la festa major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat el col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: Totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que

0: Sí, que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida, o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
1: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continuen evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
2: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
1: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
2: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè això és una idea clau i és una idea principal. El Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
1: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats. La música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després a l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida. I en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet de que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima. I per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el seu cartropedre és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no? Que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en este cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la Llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè i si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. I em diràs què us sembla.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós. El sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Escrutini. Conjunt d'operacions de caràcter públic, d'anàlisi, reconeixement i recompte dels vots que realitzen després d'una votació i en determinen els resultats.
8: Escrutini prové del llatí scrutinium i originàriament designava una investigació o recerca minuciosa, una excepció que, de fet, avui encara és als diccionaris si busquem la paraula escrutini. Això, malgrat actualment, se sol fer servir sobretot en contextos relacionats amb les eleccions per designar el recompte de vots. L'escrutini que es fa el mateix dia de les eleccions és l'escrutini provisional i del que es du a terme uns dies després se'n diu escrutini general. És aquest el que dona el resultat definitiu de les eleccions.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
6: La xarxa de comunicació local.

0: A la regió de Cooper Pedy, a Austràlia, hi ha una peculiaritat arquitectònica única: cases subterrànies. Aquesta àrea és coneguda per les seves vastes reserves d'òpal i, a causa de la calor extrema a l'estiu, els residents van idear un mètode únic per mantenir-se frescos: construir cases sota terra. Aquestes cases subterrànies ofereixen una temperatura constant i fresca durant tot l'any i fins i tot quan la superfície arriba a temperatures abrasadores. A més dels habitatges, la ciutat té esglésies, hotels i fins i tot galeries d'art subterrànies. Els espais estan tallats a les capes de la terra argilosa i rocosa, oferint un refugi fresc i confortable contra la calor sufocant del desert. Aquesta pràctica ha esdevingut un segell distintiu de la zona, atraient a turistes fascinats per l'originalitat de les estructures subterrànies i la creativitat humana per adaptar-se a entorns extrems.
1: Continguts en xarxa.

0: campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Segueix-nos a Twitter, arroba la veu de Sant Joan.
1: Aquí no hi ha... No. Aquí... Aquí no hi ha... Aquí no hi ha truc.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular...

Yeah.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: 15 d'octubre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb en Néstor, membre del Comitè Local de Cardedeu, per parlar sobre la vaga general. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre gastronomia, com sempre, avui a la Foc Lent. En aquest cas, l'Isaac Muntades parlarà amb Teresa Sala de la Mel, Vall de Ribes de Bruguera. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I desenes de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça de la Vila de Torelló davant de l'Ajuntament per condemnar la greu agressió que va patir dimarts a la nit un metge del CAP, Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: La convocatòria impulsada per l'Ajuntament ha servit per mostrar el suport i la solidaritat amb la víctima, la seva família i el conjunt dels professionals sanitaris. A la concentració hi han participat representants de diferents grups municipals, així com alcaldes d'altres poblacions de la comarca, entre els quals Albert Castells de Vic, Arnau Rovira de Manlleu, Jordi Fàbrega de Sant Pere, Enric Mayor de Sant Vicenç o Josep Casases de Gurb. També hi havia la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i els directors dels serveis territorials d'Interior i Salut, Helena Roca i Toni Sánchez. A la concentració també hi han assistit professionals sanitaris del CAP de Torelló, companys de l'agredit, que han estat rebuts amb aplaudiments. Portaven una pancarta de rebuig a la violència. Els fets van passar dimarts a la nit i a la plaça de Sant Fortià de Torelló, on, segons les primeres informacions dels Mossos d'Esquadra, un home hauria atacat el metge amb una arma punxant i l'hauria provocat ferides a l'abdomen. L'Ajuntament ha expressat en un manifest llegit per l'alcalde Marcel Ortuño la seva profunda consternació pels fets i ha condemnat rotundament l'agressió. S'ha reclamat fermesa davant la violència i s'ha reivindicat el dret a la seguretat. En el manifest també s'ha reconegut que Torelló té problemes de seguretat i convivència que cal afrontar. En aquest sentit, s'ha expressat el compromís de reforçar els recursos de seguretat i actuar davant les conductes que amenacen la convivència.
0: I abans de les 4 de la tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, va visitar el metge agredit a les urgències de l'Hospital General de Vic, Andreu.
1: El professional continua ingressat a l'UCI després d'haver-se arribat a una ambulància del SEM amb una ferida a l'abdomen que li ha afectat a l'estómac. Va ser intervingut d'urgència i després de l'operació va quedar estabilitzat. Va ingressar a la UCI a primera hora del matí, on continua recuperant-se per motius de seguretat. Es troba conscient i estable. Sentim a la consellera de Salut, Olga Pané.
2: Hem vingut a visitar el nostre company, que avui que ha patit una agressió, i la veritat és que me'n vaig tranquil·la perquè veig que ha tingut una intervenció quirúrgica aquesta nit complexa, però que ha sortit molt bé. El pacient s'està recuperant molt amb molta facilitat i ràpidament, i jo l'he vist amb un to d'ànim positiu i amb ganes de recuperar-se. La veritat és que me'n vaig molt, molt contenta, perquè dintre de tot el que ha sigut aquesta desgràcia, l'evolució és bona. Des de la conselleria ja saben que fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió, que pot haver estat per la professió del pacient o per altres motius que ara estan esbrinant.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, també va fer referència al cas ahir a través de les xarxes socials. Va donar suport a la víctima i va condemnar unes actituds que considera intolerables. Deia que els Mossos estan investigant els fets.
0: Junts per Ripoll demana la revisió d'ofici del procés per selecció de la policia local en què la filla de Sílvia Oriols va guanyar per possibles causes de nul·litat. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: Junts per Ripoll, segons ha anunciat el seu portaveu, Ferran Reigón, presentarà una sol·licitud de revisió d'ofici del procés de selecció de dos agents interins de la policia local, una de les quals és la filla de l'alcaldessa Sílvia Oriols. Es basa en les conclusions de l'informe jurídic elaborat per l'advocada Esther Padró. El document assegura que hi ha fonaments per considerar que el procediment podria incórrer en causes de nul·litat de ple dret Mollet per haver prescindit de garanties essencials establertes per la normativa que regula l'accés als cossos de policia local. Els juntaires demanaran la revisió de 4 actes administratius, l'anunci inicial de la convocatòria de l'11 de juny, el decret de l'alcaldessa el 30 de juny que va establir les proves i el tribunal, i els 2 decrets de nomenament posteriors. Sentim a Reigón.
4: Es va anunciar una plaça i finalment se'n van nomenar 2. Proves i el tribunal es van fixar quan ja es coneixien els candidats. I l'alcaldessa va intervenir en el procediment quan una de les candidates era la seva filla, malgrat el deure legal d'abstenció. Quan vam denunciar aquests fets en el plenari, la senyora Obriols ens va dir: calleu o impugneu. Doncs bé, nosaltres no callarem i actuarem per les vies legals.
3: L'alcaldessa ja ha fet un vídeo on només començar ja qüestiona la independència de la persona que signa l'informe.
5: Qui signa aquest informe independent no és altra que l'advocada Esther Padró Maristany. Des del 2007, assessora de Junts, ja sigui l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació, el Parlament, el Senat... El que es diu independent, independent, no sé si ho és gaire, atès que fa 19 anys que està a les ordres i en nòmina de CiU i de Junts.
3: Entre les principals irregularitats, l'informe destaca que les regles del procés es van fixar després de conèixer les candidatures. L'anunci es va publicar l'11 de juny i el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar 12 dies després. En canvi, segons l'informe, no va ser fins al 30 de juny que l'alcaldessa va determinar les proves, els criteris de puntuació, el calendari i la composició del tribunal. L'advocada considera que la seqüència contravé l'exigència d'establir prèviament les regles de selecció i compromet les garanties d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Sentim a Oriols.
5: Mai he determinat quines serien les proves d'aquest procés de selecció. De fet, no les he ni vistes ni hi he tingut accés. El que sí que vaig estipular per decret de batllia va ser la tipologia de les proves, és a dir, que aquest procés de selecció hauria de constar d'una primera prova escrita més una entrevista. És una fórmula altament garantista. De fet, molts dels processos de selecció per urgència que s'han fet des de l'Ajuntament de Ripoll constaven simplement d'una entrevista, també sota el mandat de Junts.
3: Sobre el Tribunal Qualificador, integrat per 3 comandaments del cos de la policia local de Ripoll en actiu, diu que vulnera les exigències reglamentàries de representació per terços i la prohibició que els agents en actiu del mateix cos constitueixin la majoria del tribunal. En aquest cas, Oriols va dir que Junts hauria d'impugnar processos de selecció fets en l'anterior mandat i que no té cap sentit que el cap de la brigada d'obres o de neteja esculli els membres de la policia. L'advocada constatava que en els documents facilitats tampoc s'havien identificat les proves psicotècniques, físiques i mèdiques exigides per la llei de policia, també en el procediment de selecció d'agents interins. Oriols va repetir que només s'han de fer en processos per contractar personal fix o d'interinatge. Sobre si l'alcaldessa va tenir algun tipus d'intervenció en el procediment quan la seva filla ja havia presentat candidatura, l'informe conclou que sí, en concret en el moment que va signar el decret del 30 de juny. De fet, recorda que per llei Oriols tenia l'obligació d'abstenir-se perquè havia una relació de parentiu com la de mare i filla amb una persona interessada en el procediment. No obstant això, Padró assenyala que aquesta intervenció no determina automàticament la nul·litat dels actes, però sí que cal examinar si va resultar determinant i quines conseqüències se'n deriven. L'informe també posa de manifest que el procés es va convocar inicialment per cobrir una plaça de gent, però es van nomenar 2 persones. En aquest cas, l'alcaldessa va insistir que la seva filla va quedar en primera posició i que hi havia una segona plaça en disputa per la manca d'efectius, ja que haurien de ser 18 i eren 12. A banda, qüestionava la justificació de màxima urgència perquè l'Ajuntament havia aprovat al gener les bases d'un procés ordinari de selecció que no es van publicar fins gairebé mig any després. Junts demana la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora perquè s'esclareixin els dubtes sobre la legalitat d'un procés de selecció pública, que ha de ser institucional, transparent i fonamentada jurídicament.
0: Una noia de Vic de 19 anys va morir dimarts a Barcelona fruit d'un accident entre la moto que conduïa i un camió a la confluència de la travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III, Andreu.
1: El sinistre va tenir lloc a 1:15 del migdia. Per causes que s'estan investigant, els 2 vehicles van xocar. A la jove de Vic se la va traslladar en estat crític a l'Hospital Clínic, on va morir poc després. A la moto hi anava una altra noia com a passatgera que va resultar ferida greu. La van evacuar a la Vall d'Hebron. Per atendre l'accident, al districte de les Corts es van activar diverses dotacions de la Guàrdia Urbana i del sistema d'emergències mèdiques.
0: Teresa Jordà optarà per ser la candidata d'Esquerra per Girona al Congrés dels Diputats. Isaac Muntados.
3: La ripollesa Teresa Jordà optarà a ser candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya per Girona. L'exalcaldessa de Ripoll pels Republicans entre el 2003 i el 2011 va continuar sent regidora de l'Ajuntament fins al 2017, però ja feia 6 anys que s'havia estrenat al Congrés dels Diputats a Madrid i compaginava amb 2 càrrecs. Jordà, de 54 anys, ha estat diputada durant 4 legislatures diferents, amb un parèntesi per assumir la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del govern de Quim Torra i la d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural durant el mandat de Pere Aragonès, entre el 2018 i el 2021. L'exalcaldessa de Ripoll va anunciar que havia recollit l'aval necessari del 5% de la militància per optar a ser candidata i també explicar per què havia fet el pas de nou.
6: Fer un agraïment a la participació dels militants d'Esquerra Republicana de Catalunya, comarca gironines, per la participació increïble a la recollida d'avals. I des d'aquí també molt especialment un agraïment a les 308 persones que em van donar confiança i també suport per poder optar a ser candidata de comarques gironines. En uns moments molt, molt, molt difícils. I avui em plau, d'alguna manera, fer-ho des de Ripoll, perquè no cal que expliqui a ningú el que tenim aquí. Però el que ens ve a sobre és dur, és complicat, sobretot per les persones que més pateixen. I per això, més que mai, la força de l'independentisme de comarques gironines hem de ser capaços de combatre-ho. De combatre-ho pels drets i les llibertats i per aturar el feixisme.
3: La recollida de vals s'ha dut a terme perquè s'obrirà un procés de primàries dins del partit, perquè la també diputada Edna Estrems, propera a l'actual portaveu, Gabriel Rufián, també ha expressat la seva voluntat de seguir sent la veu del republicanisme gironí a Madrid. Fins aquest divendres, les dues candidates tenen temps de fer campanya electoral i dissabte vinent, el 17 d'octubre, hi haurà la votació per escollir la cap de llista per Girona, tot plegat en un moment en què s'ha sabut que Esquerra ha lligat un pacte amb Podemos a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, en què Rufián farà campanya en favor d'Irene Montero.
0: I el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Moià s'uneixen a l'Associació de Municipis pel Transport Urbà per reforçar el transport públic al Moianès. Laia de Déu, Ona Codinenca.
7: Aquesta incorporació a l'AMTU busca sumar forces i recursos per millorar les connexions i el servei d'autobús a la comarca del Moianès. L'adhesió es va aprovar per unanimitat als últims plens comarcal i municipal del mes passat i va viure ahir una jornada de treball tècnic per escenificar l'entrada tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament en aquest ens. Un cop acabada la presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells destacava que cal sumar forces perquè el país tingui un transport públic adaptat a les necessitats de cada territori, també als municipis rurals com el Moianès. Escoltem-la.
8: Un dels objectius que també tenim és que l'AMTO també pugui, dintre de les seves polítiques, pensar en el món rural. Les característiques del món rural són molt diferents de les de les grans ciutats i això ho sabem. El Moianès, des de ja la creació de la comarca, però sobretot en els últims anys, hi ha hagut una demanda bastant important de creixement del transport públic, de les línies bàsiques que passen per la nostra comarca.
7: Per la seva banda, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, destacava que entrar a l'AMTU donarà més recursos al municipi per adaptar-se al creixement del poble en matèria de mobilitat.
9: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, ens enganyem. No aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs t'ha gustat, no la carta, però sí que el menú.
7: A més, el Consell Comarcal treballa per adaptar l'oferta de línies interurbanes a l'augment de la demanda, que ha registrat increments de fins al 24% entre els anys 2024 i 2025, així com participar en la definició del nou mapa de serveis de la Generalitat de Catalunya, projectat per l'any 2034. En aquest sentit, el director general de l'AMTU, Joan Manel Segovia, destacava que poden ajudar a fer altaveu de les demandes dels municipis de la comarca.
9: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, ens enganyem, no aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs t'ha gustat, no la carta, però sí que...
7: Per la seva banda, l'Ajuntament de Moià també finançarà els recursos que ofereix l'AMTU per finançar i millorar l'accessibilitat de les parades.
0: Les persones consumidores de 25 municipis del Vallès Oriental ja poden rebre assessorament de la Diputació de Barcelona per videotrucada. Laia.
7: El servei s'adreça als municipis de menys de 20.000 habitants que no disposen d'una oficina municipal de consum, entre els quals hi ha Bigues i Riells del Fai i Sant Feliu de Codines. Fins ara, les persones d'aquests municipis podien fer consultes, queixes i reclamacions a través del correu electrònic o de les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. Amb aquest nou canal poden parlar directament amb personal especialista de la Diputació sense haver-se de desplaçar. Per accedir a aquest nou servei cal anar primer a l'Ajuntament del municipi, on el personal tècnic municipal valorarà si la consulta correspon a l'àmbit del consum i, si escau, programarà una cita telemàtica en un termini màxim de 10 dies laborables. Un cop confirmada, la persona usuària rebrà un correu electrònic amb l'accés a la videotrucada, que podrà fer des de qualsevol dispositiu. La Diputació de Barcelona ha anat desplegant aquest servei progressivament arreu de la demarcació. En el cas del Vallès Oriental, l'objectiu és facilitar l'accés a l'assessorament en consum als municipis que no disposen d'una oficina pròpia. A més de la videotrucada, es mantenen les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. I és que des del gener fins a finals d'agost, l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor ha gestionat 146 casos als municipis del Vallès Oriental, inclosos en el servei. D'aquests, 36 s'han atès per videotrucada, 54 a través del correu electrònic i 56 presencialment, mitjançant les unitats mòbils.
0: I també us expliquem que Vic ha programat una desena d'activitats la setmana que ve per fer xarxa contra la soledat no desitjada i també visibilitzar-la. Es calcula que a Catalunya un 18% de persones senten aquesta situació en algun moment de la vida i que un 12,6 ho pateixen de manera crònica. Andreu Jiménez.
1: A Vic hi ha 8.200 persones de més de 65 anys i d'aquestes més de 3.000 que viuen soles. Algunes pateixen el que s'anomena soledat no desitjada, una situació que, segons els experts, es dona sobretot en la gent gran, però també a l'adolescència. Laura Coll, professora de la Universitat de Vic.
10: La soledat és una experiència subjectiva de malestar, fruit del desencaix de què necessiten les persones en quant a qualitat i quantitat de relacions i el que perceben que tenen. No depèn només de les persones individualment, sinó també de com són les seves relacions, com és el context on estan i com són els factors més estructurals i culturals de l'entorn on viuen, que afecta al llarg de la vida, sobretot en períodes de transició, com la jubilació o els processos migratoris.
1: Per sensibilitzar i visibilitzar la soledat no desitjada, l'Ajuntament de Vic ha posat en marxa la campanya La soledat no es veu, però es nota, que proposa una desena d'activitats la setmana vinent i que s'han coordinat amb diverses entitats de la ciutat. Sentim a Sílvia Mateu, tècnica de benestar i família de l'Ajuntament de Vic.
11: Hem intentat que tingui com un nexe en comú, que és pues, ja, d'alguna manera crear oportunitats per trobar-nos, per participar i per crear vincles.
1: En el marc de la campanya també es vol fer una crida al voluntariat. Així ho expliquen Núria Homs, regidora de benestar i família de l'Ajuntament de Vic, i Raül Torres, tècnic de ciutadania.
12: Evidentment mai pot substituir la feina professional, però sí que pot donar suport a iniciatives, no? A serveis que amb la part professional, doncs, posant-hi voluntariat li dones més valor afegit.
13: És veritat que avui en dia el voluntariat no està tant a l'ordre del dia com anys anteriors, però jo penso que és important posar en valor la seva tasca, no? El gran component social d'acompanyament que tenen les persones que, no? Que fan un voluntariat.
1: A banda d'aquestes activitats, es preveu obrir la biblioteca Pilarín Vallès els diumenges per oferir un espai de trobada durant tot l'any. Diversos estudis estimen que a Catalunya un 18% de la població sent situació de soledat no desitjada en algun moment de la vida. Un 12,6 ho pateixen de manera crònica.
0: Cardedeu està immers aquests dies en tot un seguit de jornades gastronòmiques i és que ahir parlàvem de la nit de tapes al mercat i avui fem esment al Pinxo 10, no, Enric?
14: Així és, Ona, i és que fins al 18 d'octubre a Cardedeu es pot gaudir del Pinxo de 10, la ruta de tapes organitzada per la xarxa de comerç. Es podran tastar 10 pinxos diferents, cadascun a 4 euros amb una beguda inclosa. Escoltem a Mariluz Romero, presidenta de la xarxa de comerç.
15: Els locals són Can Xampa, el Melindro, el Morgades, Casa Royal, Onada Gastrobar i l'Antic Casino. Els pinxos, cadascú ha triat els pinxos que més els representa.
14: Entre els pinxos d'enguany hi ha propostes que van des de la cuina catalana més tradicional, com els callos amb cap i pota, o la cassoleta de pèsols a la catalana, fins a creacions més atrevides, com per exemple el cruixent de plat amb mascle, amb guaconessa i tonyina marinada a l'estil japonès.
15: És una manera de dinamitzar no només els locals de restauració, sinó tot el comerç del voltant. La restauració crida la gent i és una manera de moure la gent i que es passegi pels locals. I també és una manera de donar a conèixer el producte que tu ofereixes.
14: Per cada pinxo tastat, els participants poden gaudir, poden omplir una butlleta amb el seu nom i telèfon, que entraran en el sorteig d'un val de 50 euros per bescanviar els establiments associats a la xarxa. A més, aquesta xarxa sortejarà 25 euros entre totes les persones que, mentre facin la ruta, pengin a Instagram una història de, o publicació etiquetant a la xarxa de Cardeu i l'establiment on han estat i tastat el pinxo.
0: I gener és el temps de calçots, abril el de carxofes i el d'espàrrecs i a l'agost el de tomàquet. I tot i que això és quelcom molt bàsic i ho ha vingut a defensar, a Cardedeu ha estat la mateixa Carme Ruscalleda, Enric.
14: Doncs sí, Ona, i tant, avui de gastronomia, ja ho veus, i és que hi ha productes que, tot i que els trobem tot l'any al supermercat, són productes de temporada i no haurien de trobar-los fora d'aquesta. L'any passat a Catalunya es va convertir en la regió mundial de la gastronomia, sent la primera regió europea en rebre aquest reconeixement. La xef i divulgadora gastronòmica Carme Ruscalleda en parlava a l'Aula de Cultura al Teatre Auditori de Cardedeu en una xerrada sobre la importància de la cuina i del patrimoni culinari català. Escoltem-la.
16: Trobes temps, estic segura, per anar al gimnàs, per mirar la sèrie que t'agrada, per viatjar, per planificar unes vacances, per treballar, naturalment. Per tant, dedica també temps a parlar amb l'alimentació, perquè estaràs en forma i seràs una persona més creativa en relació al que has consumit.
14: Un dels valors del patrimoni culinari on Carme Ruscalleda posava èmfasi era en el producte de temporada, com abans dèiem.
16: Catalunya, penso que falta poc perquè arribi ja els valors de la cuina, la nutrició a les escoles. Aquesta és una temàtica que els nostres joves ho han d'aprendre a l'escola. S'ha de practicar a casa, sens dubte. Però a l'escola aprenem, doncs, evidentment, humanitats, aprenem a escriure, aprenem a comptar, aprenem geografia, història, però hem d'aprendre també aquests valors d'aquesta cuina, que és cultura catalana 100%.
14: La propera aula de cultura serà amb el periodista, activista digital i enginyer de telecomunicacions cardedeuenc, Albert Cuesta, sobre el català al món digital.
0: I us avancem una notícia d'última hora, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver del menor de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats de fa dues setmanes. El cos l'han trobat surant al mar a la costa de Sitges, al Garraf. Un pescador va donar l'avís als serveis d'emergència dimecres a la tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat les condolències a la família i als amics del noi. I amb aquesta notícia que acabem aquí el repàs informatiu, ara anem a saber com està el temps.
17: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
18: Bon dia, què tal? L'Espai del Temps, un dia més aquí amb vosaltres. I un dia més marcat per l'anticicló, un anticicló al centre d'Europa, que fa que tinguem altes pressions, fa que tinguem unes temperatures força suaus i no tenim avui cap fenomen meteorològic gaire important. No ens afectarà de manera important cap pertorbació, cap fenomen, com he dit abans, que alteri la meteorologia dels últims dies. Les temperatures mínimes han estat molt suaus, també. Només fa fred a les zones del Pirineu, una mica de fred a les nits, per sota els 10 graus a algunes zones del Pirineu, però jo crec que hauria de fer una mica més de fred ja per aquestes dates, ens trobem a mitjans d'octubre, i toca això, una mica més de fred. I les temperatures màximes avui, normalment molt suaus, a migdia superarem els 23-24 graus, encara es veuen mànigues curtes a les hores centrals del dia, per tant, un ambient molt agradable, no d'estiu ni de bon tros, però sí que s'està molt bé, gens de fred, a les hores centrals del dia. Tot això acompanyat de molt de sol, de molts pocs núvols, alguns núvols baixos, fruit d'una mica d'humitat, d'una mica de vent de llevant, que hem tenint també tota la setmana, però en definitiva cap precipitació. Aquest temps continuarà dos dies més, és a dir, avui i demà, però sembla que dissabte venen canvis. Veurem al final com són importants aquests canvis, perquè depèn de com es posicioni la pertorbació, seran més o menys importants. El que està clar és el temps d'avui, que serà molt tranquil, amb temperatures suaus i amb molta, molta tranquil·litat. Moltes gràcies i bon dijous. Adeu.
17: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Doncs bé, ara descobrirem quina és la situació a l'R3. Com us avançàvem ahir, doncs va haver-hi tota la vaga convocada per Unió de Pagesos. Avui no sé si hi ha alguna afectació. Pel que fa, comencem per la R3, Andreu.
1: Doncs mira, on ara farem una consulta a la línia R3 quan ho tinguem carregat, la xarxa. Sorprenentment no tenim...
0: Funciona amb normalitat.
1: Funciona, i de fet, el que ens sorprèn més encara és que cada dia aquestes hores del matí, des del compte de Rodalies, anuncien el servei, i avui dijous doncs no han publicat el tuit on avisen de que el servei, els tres serveis que ofereix la línia R3.
0: Per tant, entenem que la línia R3 funciona amb normalitat.
1: La línia R3 funciona amb normalitat segons el seu compte d'ics i el que ens marquen.
0: Doncs aquesta és la situació de l'R3. No sé si hi ha alguna novetat pel que fa a les carreteres, Andreu.
1: A la C-17 hi ha trams de retenció a la zona del Vallès Oriental en direcció Vic i també en direcció Barcelona, a la zona de Lliçà.
0: També ara mateix no sé quina és la situació explícita, però durant el matí també ens hem trobat bastanta boira, almenys jo venim cap aquí a Vic. No sé si tu també t'has trobat la boira al matí, Andreu.
1: Me l'he trobat, sí.
0: Doncs per tant...
1: I també una altra cosa, bé, que no ens agafa a nosaltres, però sí a Cardedeu, que veient el compte d'ics de Rodalies, els trens de les línies R2 Nord i R11 circulen amb demores de 15 minuts.
0: Doncs aquesta...
1: Per tant, la gent que ens escolti el territori 17 de la zona de Cardedeu i el Vallès Oriental que agafa aquesta línia, doncs que es trobaran demores de 15 minuts.
0: Doncs ja sabeu, paciència al tren i també precaució a la carretera per l'acumulació de boira durant aquest matí, que ja et dic, ara mateix no sé si n'hi ha, però en el cas, doncs precaució i reduir la velocitat. Moltes gràcies, Andreu, i ens veiem ara.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

de campa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: tan bàsica i com el dret humà per poder accedir a un habitatge, tenir un sostre sobre el cap, vaja, i que no sigui aquest un dels majors motors especulatius del món. Així doncs, sota el lema "Ens està costant la vida", fent referència a les morts derivades dels últims desnonaments que hi ha hagut, la gent s'està organitzant arreu dels municipis. És el cas de Cardedeu, que aquest dilluns a 8:15 del vespre farà una assemblea oberta a la plaça de Sant Corneli. Però aquí al voltant també tenim Granollers, Sant Antoni de Vilamajor, Palau Tordera, La Roca del Vallès, La Garriga, Mollet o Llinars del Vallès. Així que avui volem parlar amb les companyes de Cardedeu i per fer-ho tenim en Néstor, veí del poble i militant del sindicat de l'habitatge d'aquí, Cardedeu. Néstor, molt bon dia i benvingut. Moltes gràcies per estar aquí avui al Territori 17 des dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Com estàs?
1: Bon dia, Enric. Molt bé i moltes gràcies per convidar-nos a la gent del sindicat i de la plataforma d'Ens costa la vida.
0: Néstor, estem davant d'un moment social d'una transcendència en què possiblement molta de la gent que ara està lluitant per un futur digne no s'hi havia trobat mai d'una manera tan ferma i tan cara a cara. Què ens porta fins aquí? Què ens porta d'alguna manera a dir prou i aturar tot aquest 11 de novembre?
1: Sí, bueno, bàsicament és la insostenibilitat de l'habitatge com coneixem avui en dia. Històricament, si veiem, no, des de la crisi de 2008, l'habitatge no ha parat de créixer, no? El model rentista és el model actual del sistema capitalista en el que vivim, que bàsicament és l'espoli de la classe treballadora, del seu sou, mitjançant el que has explicat anteriorment, com un dret tan bàsic i que trobem a la Constitució espanyola, no? Article 47, que és el dret a un habitatge digne, que a dia d'avui s'està vulnerant constantment, i per tant, davant d'aquesta situació de greuja i de no poder tenir un sostre on viure, o de que el teu sou tot se'n vagi en pagar un lloguer, doncs ens ha portat a aquesta situació de desnonaments diaris, d'haver de suplicar per tenir un lloc, de tenir gent al carrer com ha passat al nostre poble, i llavors a partir d'allà doncs, es va crear la plataforma Ens costa la vida, a la qual la componen tant sindicats d'habitatge, que en els últims anys han crescut moltíssim arreu del país, com sindicats de treballadors, com pot ser CNT, CGT o COS, entre d'altres.
2: I clar, Néstor, com us esteu organitzant a nivell municipal, a nivell de Cardedeu?
1: Bueno, a nivell de Cardedeu, bàsicament, la plataforma, com he explicat anteriorment, succeeix dels sindicats també d'habitatge, doncs a partir del sindicat d'habitatge de Cardedeu hem començat com a coordinar-nos amb la resta de sindicats d'habitatge i PACs del territori, tant la PA de Baix Montseny, com el sindicat d'habitatge de Vilamajor, com el sindicat d'habitatge socialista de Granollers, i la PA de Mollet, per a nivell territorial organitzar-nos, i a nivell local també, com explica l'Enric, mitjançant els comitès de vaga local, en el qual, obert a qualsevol persona, per poder portar a terme la vaga general del dia 11, a la qual expliquem en què consisteix, expliquem el dret de vaga i les demandes que tenim, perquè sobretot aquesta vaga, encara que sigui bàsicament perquè l'habitatge no pot, o sigui, els sindicats d'habitatge no poden convocar una vaga, les han de convocar els treballadors, però bàsicament s'enfoca a nivell d'habitatge, perquè jo crec que és el més greu que trobem a dia avui al nostre país.
0: Néstor, molta gent posa el focus en els últims successos, com el de la Mari Carmen, però no han estat més que uns casos aïllats, no han estat uns casos aïllats, sinó que han estat bàsicament aquesta gota, no?, que ha fet vessar el got, que fa tant dècades, segurament, que s'està succeint.
1: Sí, és que no és d'ara mateix, o sigui, és a dir, i tot això, després els governs que es diuen progressistes es cansen de... No, nosaltres ho estem intentant evitar, no és veritat, perquè, per exemple, la fi de... Si ens anem molt enrere, a l'època dels nostres pares, la fi de lo que l'ha passat a Mari Carmen, no? La fi de tenir un contacte indefinit, del contacte de tota la vida, es va acabar amb el PSOE als anys 80. Com també els desnonaments express per fer fora gent que no pot pagar un lloguer, això també es va portar a terme pel PSOE als 2000, per tant... No és una cosa d'ara, és una cosa que el model actual de capitalisme va cap a aquest costat, no? cap a beneficiar a qui posseix immobles i cada cop facilitar-los, que puguin pujar els preus, que puguin especular, i llavors, clar, arribem a uns punts. Jo, per exemple, soc barceloní, però m'ha hagut de sortir de la meva ciutat i cada dia s'estan expulsant de ciutats i pobles perquè no podem pagar un lloguer i estem a nivells absurds

0: fa 20 anys els meus pares pagaven 300 euros o 400 per viure a Barcelona i ara estàs pagant quasi 2.000 euros i no té un sentit.
1: Clar, Néstor, abans d'entrar en el tema, com es crea un comitè local? Entenc que ens ho has avançat abans, entenc que tothom en pot formar part, no?
0: Sí, bàsicament, el comitè local, un comitè local no és més que la gent organitzada del poble. O sigui, no... Sí que és vital que ho estem liderant des del sindicat d'habitatge, però el sindicat d'habitatge no són més gent, són gent del poble organitzada. Llavors, a partir de que ja va sortir que es confirmava la vaga general del dia 11, a partir d'allà, la gent del poble, que estem organitzats en col·lectius diferents, pues vam fer una reunió i vam dir... comencem el comitè local de vaga i com ha dit l'Enric, està convocat per dilluns vinent a les 7:30 de la tarda, però no és res més que la gent organitzada del poble que vol tirar endavant la vaga general i informar a la resta de la gent del poble que no coneix o que potser no sap els seus drets que és una vaga general.
2: Néstor, davant de tot això, creus que amb l'horitzó polític que tenim a la vista, no només les generals, sinó les municipals a pràcticament mig any aproximadament, aquesta vaga pot ser decisiva perquè els partits es treguin caretes i agafin el bo per les banyes, o això és una utopia?
0: Bueno, esperem que amb la força de la gent... Al final, aquestes eleccions, aquesta vaga general, no és més que la gent apretant, tant a Madrid, però també a Catalunya, com perquè has parlat d'americament, però també ha hagut aquí la mort de la Olga i d'altres persones... No és més que la gent farta que em puja cap endavant. Llavors, confiança. Nosaltres tenim la màxima confiança que encara que ens hem obligat a això. O sigui, si no fóssim per nosaltres, el PSOE no hagués convocat una vaga, no hagués convocat unes eleccions i potser els sindicats majoritaris no haguessin convocat una vaga general. Però ens hem obligat la gent del poble, la gent de la ciutat, la gent que no tenim res, mitjançant els sindicats d'habitatge, mitjançant el sindicat de llogaters, a portar a terme aquesta vaga. Per tant, també a les municipals, perquè si no fos per nosaltres, encara hi ha dues famílies al carrer a Cardedeu que estem intentant lluitar cada dia perquè tinguin un sostre on viure, i també apretem a l'Ajuntament perquè compleixi les seves obligacions i tothom tingui un dret i compleixi les seves obligacions mitjançant donar el dret d'habitatge a la gent del poble. Per tant, tant les generals com les municipals, jo crec que és importantíssim apretar perquè es vegin obligats a complir aquestes obligacions.
1: Clar, aquesta és potser una de les lluites més transversals que hi ha hagut en aquests últims anys. I res, si mirem xifres, podem veure que aproximadament 2,7% de la població a l'estat espanyol es considera rica. Això vol dir que gairebé un 98% de la població podria patir al llarg de la vida o haver patit un problema com és el de l'habitatge.
0: Sí, bàsicament... I jo crec que això s'agreuja molt més a partir del 2008. La generació anterior a la generació dels nostres pares, molts potser sí que van poder accedir a un habitatge, perquè en aquella època no s'entenia l'habitatge com una forma d'actius per els immobles, com una mena d'actius per obtenir beneficis, sinó s'entenia l'immoble com un lloc per viure i per la teva família. A dia d'avui, els immobles, no només pel fons voltor, sinó a nivell de gent que té una o dos habitatges, també s'entén com un actiu per produir uns diners en base a la, com he dit abans, a l'expulsió de la classe treballadora. Per tant, és el que dius. Ens trobem en aquesta situació que la gran majoria de la població, tant al nostre país com a l'Estat, és que no té un... O sigui, ha de fer locures, bogeries, per poder arribar a final de mes perquè no pot pagar un lloguer o infrahabitatges o lloga habitacions o es veuen situacions extremes.
2: Si mirem a les llistes dels partits polítics, Néstor, podem veure que molts d'ells tenen com a actors principals i com a grans influents del propi partit persones amb enormes interessos immobiliaris i inclús vinculats a fons voltors. Com ho percebeu tot plegat? És això una mostra de que els lobbies són realment qui remena les cireres?
0: Sí, com he estat explicant, el sistema capitalista actual ja no és el sistema capitalista que entenem sempre de produir benefici, produir béns per la gent, no cotxes o matèries primes com antigament. A dia d'avui, el sistema capitalista es basa en el rendisme, és a dir, es basa en comprar actius financers. I és que ho veiem en tot, no només fons voltors, futbolistes, qualsevol persona que té diners, el que està a dia avui és utilitzar-lo tot a nivell de comprar habitatges per revaloritzar, per poder tenir un benefici. I en base a què? En base a la classe treballadora, és a dir, és la màxima destrucció de la classe treballadora, és treure-li tot el que té. I per tant, com ha estat dit, jo crec, fa poc fa sortir un article, un diari català, que la gran majoria de militants d'Aliança Catalana, o una gran part, són grans rendistes o que tenen grans habitats o que tenen multitud d'habitatges, i és això, els partits tradicionals de dretes basen la seva funció principal en el rendisme, i per tant per això no han volgut aprovar el decret, i per això mai han volgut fer res per evitar aquesta la situació que estem ara mateix amb el tema de l'habitatge.
2: Potser això que diré és un tòpic, bé, un topicàs, però sempre diuen que de les situacions complicades se'n pot accedir alguna lliçó o cosa bona. En aquest cas no seria lliçó, però sí que potser podríem veure que hi ha una gran part del jovent que s'està mobilitzant, jovent que potser no havia participat anteriorment en altres lluites. De fet, jovent que alguns d'ells inclús són fills de la gent que es va mobilitzar el 15M, que també va ser una gran mobilització. Pot ser que això faci que hi hagi molta gent que no està involucrada en una lluita social ara si sent interpel·lada directament?
0: Sí, nosaltres creiem que on hem d'apostar molt fortament és el jovent d'avui en dia. És el que dius, potser des de l'època de postsentència no s'ha vist una gent organitzada, unes manifestacions gegants, però el jovent d'avui en dia, si hi ha la generació, podem dir, post-2008, no? 15M, que ja estem quasi arribant als 40 anys, 30 molts, que ens veiem desesperats perquè no tenim res, o sea, després del 2008 no ens han quedat res, tenim sous els mateixos que fa quasi 20 anys i els lloguers han pujat un 200%, pues la gent que ens precedeix, o sea, el jovent d'avui en dia que es pot veure completament desesperat perquè no veu sortida, és a dir, no, la crisi és tan gran que veu les seves famílies patir, i és normal que és normal, i jo celebro que vulguin fer alguna cosa i que vulguin lluitar pels seus drets i per de la resta.
2: Néstor, militant del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu, veí també d'aquí al poble, hem conversat sobre el comitè local de Cardedeu, que s'està organitzant per la vaga general. Recordem que aquest dilluns aquí, concretament al poble Cardedeu, a 7:45, si no dic malament, a la plaça Sant Corneli, doncs es farà una assemblea. Està tothom convidat, ja ho heu anunciat, també per xarxes, així que moltes gràcies, us seguirem de prop i molta sort i paciència.
0: Perfecte, moltes gràcies per convidar-nos i qualsevol cosa que estem disponibles per explicar el que faci falta.
2: A reveure.
0: Adéu.
1: Alta, falten 2 minuts per 3:15. Aquesta bona coordinació de bon matí no funciona, eh?
3: La secció comença rient, tal com ens porta llavors un cop comencem. Vull dir, això...
1: Sí, no passa res.
3: Evidentment
1: no passa res.
3: Que no, evidentment que no.
4: No estava entenent res. Aixeca el braç i què? Ja hi vaig.
1: Era per comentar temes
3: de sintonies,
1: de coses.
3: Val.
1: Vull dir, bueno, en fi.
3: No desvetllem la màgia de la ràdio, va.
1: No desvetllem què ve després, a foc.
3: Correcte.
1: Guillem Sánchez, t'ho he presentat, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, com està la nostra gent de Twitter?
3: Doncs mireu, jo crec que això que li ha passat a en Jordi, a poca gent li ha passat, atenció. Ens diu, 19 anys passant per la mateixa carretera comarcal per anar a la feina, i avui m'ha aparegut un cabirol just després del cartell triangular on hi surt un cabirol, tu. M'ha fet frenar en sec, s'ha quedat al mig de la calçada mirant-me 2 segons i ha fet del camp.
1: Si hi ha cartells és per algo, penso, eh?
3: Ja, però no sempre te'ls trobes, no, aquests animals.
4: Et trobes més porcs senglars que cabirols.
3: Això ja és justícia poètica, això ja, no sé, és molt romàntic, aquesta situació.
1: Menys si xoques amb els cabirols.
3: Evidentment que no. Va, de transport segueix la cosa. Ens diuen, avui he agafat un bus express per primer cop i ara entenc perquè ningú agafa Rodalies. Bus cada 10 minuts, informació a temps real, i a dintre del bus tothom assegut.
1: Si funcionés bé Rodalies, la gent agafaria Rodalies Express, però com que realment no funciona Rodalies, doncs s'han de buscar alternatives.
3: Va, històries d'autobusos, també, aquesta que ens diu en Jordi avui. Diu, L'H8 ple com un ou. Una senyora es queixa que els que portem motxilla ocupem l'espai de 2 persones i només paguem un bitllet. Un passatger amb motxilla li respon, jo no he pagat, senyora, m'he colat.
1: A veure, a veure.
3: Aquesta és la joventut i la societat que necessitem tots plegats.
4: S'ha colat.
1: Mira, que et queixis, sí, que potser no t'han cedit el seient per seure, ho puc arribar a entendre. Però que facis pagar-li al pobre senyor per portar una motxilla, per favor.
3: No, per això... Passa que, clar, tampoc t'has de colar el bus, no?
1: Tampoc això.
3: Has de pagar el bitllet.
1: Pagues el bitllet, sí.
3: Va, la Niola està contenta amb la feina de formigueta que va fent mica en mica. Ens diu, està amb el grup de la uni, que tothom parli castellà i que tu passis al català i tots canviïn de llengua. La vida així és l'hòstia.
1: És que... Premi... Per què passen aquest... És que...
4: Creu de Sant Jordi, per
3: exemple. És que ho celebrem, eh? És que ho celebrem,
1: no,
3: això.
1: No, el problema és que ens...
3: És que ho celebrem. Ho
1: celebrem.
3: Andreu.
1: És un mínim.
4: El gato.
3: Què va passar ahir?
4: El gato o no?
3: A l'Olímpico de Roma.
4: Real Madrid.
1: Qui entro fora de content, us deixo no? Vosaltres.
3: El Madrid, que va remuntar amb 5 minuts, perdia 3-1 i va guanyar 3-4. Aquest és el...
4: Ostres, surt el gato o no?
3: No, no surt el gato avui. El deixarem per la gent que el vulgui escoltar. Tot i així, hi ha gent com l'Aleix que ens diu està bé que guanyi el Madrid així. O sigui, hi ha gent que hi veu el costat positiu amb aquesta...
4: Bé, sí, estic d'acord, perquè mentre alguns equips golegen, ells s'aferren a aquesta èpica i queda demostrat que continuen trebancant-se amb la mateixa pedra, que és posar els que en teoria són bons quan no ho són, i mira què fa el Madrid posant els jugadors que tenen ganes de jugar realment.
3: Correcte.
4: I al minut 60 el gran Vinícius ja s'anava amb calentet cap a la banqueta.
3: Mira, de fet, així en Jaume també ens diu, era bàsic que no perdessin, anava tot molt ràpid, els necessitem així fins a la Supercopa, sense canvis.
4: Bon, Supercopa, no t'ho vagis tan lluny. La setmana que ve.
3: Fins al clàssic Barça-Madrid, la setmana que ve, o no?
1: Sí, sí, ho sé, ho sé.
3: Ho saps, eh?
1: Ho sé, ho sé.
3: Diumenge a les 9, eh?
1: Ho sé, ho sé.
3: Val,
4: no. I dimecres que ve Barça-PSG.
3: Perfecte. Vai, això no m'ho havia plantejat mai així. Ens escriu l'Alba. Tinc moltíssimes ganes de viure sola per poder tenir una nevera, per mi, i no una balda miserable.
1: Clar, entenc que això és problema de compartir pis.
3: Deuen compartir pis, per tant... Bé.
4: Si no, que es comprin tres neveres petites.
3: Oh, sí, per exemple, les de càmping, aquestes que...
1: Sí, perquè anar a viure sola no crec que pugui pas.
3: Evidentment. Va, bona observació de l'Albert, que ens diu espero que hi porta les càmeres de la travessa cobri bé, perquè fa la feina i gairebé la mateixa travessa que qui concursa.
1: Mira, això és una cosa que sempre ho penso. No es valora la feina. Els veus allà pujant, escalant sota l'aigua... També s'ha de donar importància als càmeres.
3: Evidentment. I parlant de travessa, la Marta ens diu m'agradaria caminar per la vida amb la mateixa seguretat amb què la gent gran creu els semàfors en vermell.
1: Sí, i a més amb una lentitud patrimonial, eh? És increïble, això.
3: I et pares, evidentment, per no atropellar-los i te'ls quedes mirant i encara et fan una mirada de superioritat, no fos
1: de
3: cas
1: dir,
3: que...
1: Què fas?
3: Està en vermell, senyora. O senyor, és igual. Ai, que sigui.
4: Pitjor, això,
1: potser són daltònics.
3: Va, i acabarem la setmana amb una gran reflexió. Andreu i Ona.
1: Vinga, va.
3: La d'aquest usuari que ens escriu veure la sortida de sol és bonic, però la van posar una hora terrible.
1: La gent de vegades té una raó que de veritat em sorprèn.
3: Ah.
1: Ai, Guillem, bon cap de setmana.
3: Passeu un bon cap de setmana.
1: Mira moltes sortides de sol, moltes postes.
3: Màxim una i a molt estirar, eh? No prometo res.
1: I ens veiem dilluns que ve.
4: I anem a Port de Coca.
3: Sí.
1: Ah, és veritat. Que vagi bé, Guillem.
3: Vaig encarregada.
1: Passes bon aniversari.
3: Adéu.
1: I ara canviem de tema perquè és moment de parlar sobre gastronomia. Avui, a la Foc Lent, l'Isaac Muntades des de la Veu de Sant Joan.
5: Doncs sí, Ona, avui endolcirem els paladars perquè parlarem de la mel de la Vall de Ribes amb la Teresa Sala, la seva responsable. Hem de dir que Mel Vall de Ribes és una petita empresa familiar que des de l'any 1992 doncs, es dedica a la cura de les abelles i d'elles doncs, en recullen la mel, el pròpolis, la cera i també altres derivats. Estan ubicats a Bruguera, el terme municipal de Ribes de Freser, just a la falda del Taga. I sense més, doncs, saludem a la Teresa. Bon dia i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, Teresa.
6: Hola, bon dia i bona hora.
5: Per començar, hem dit que Mel Vall de Ribes és una empresa familiar. No sé qui la piloteu, entenc que no està sola i que també teniu treballadors.
6: Bueno, en principi, aquesta empresa o aquest projecte vam iniciar el meu amic i jo ja fa molts anys. Bueno, com a afició. I, bueno, vam anar ficant caixes d'abelles fins que va arribar un moment que ens va sortir un client que ens demanava consumir mel amb assiduïtat. I aquí va ser on vam haver de decidir si tiràvem endavant o seguíem mantenint aquest projecte com a aficionats. i vam haver de treure el registre sanitari, vam buscar un disseny, una etiqueta, una marca, etc, etc, i des d'aquí, pues,

0: és la neu, no?
1: Sí. No, nosaltres el bo que té és que hem diversificat molt. La mel, en principi, és el producte inicial, és el reclam, però el nostre projecte està funcionant perquè hem diversificat. Aviam, nosaltres de la colmena n'extraiem tot el que podem, és a dir, tots els productes. La mel, el pol·len, la cera i el pròpolis. Aquests quatre. Llavors hi ha la pitoxina, que és el verí d'abella, que nosaltres no l'extraiem, i la gelea real, que no l'extraiem, però que comercialitzem. És a dir, que nosaltres tot el que ens podem elaborar nosaltres, ho fem. Si no, busquem qui ho fa i treballa amb criteri. Amb la mel, evidentment, tenim la mel tal qual, amb les seves varietats, que totes les varietats són diferents en funció del seu origen floral, i després tenim els preparats. Els preparats són mel amb cúrcuma, mel amb gingebre, mel amb canyella, mel amb pròpolis, mel amb gelea real, la mel or. La mel or és actualment un dels nostres productes estrella, que més gent coneix, que és la nostra versió o interpretació de la Golden Latte, una beguda alemanya, i és una mel amb cúrcuma, gingebre, canyella, pol·len, pebre negre i cardamom, i està especialment formulada per prendre amb llet o amb beguda vegetal. Això són preparats que nosaltres venem, i ara estan funcionant molt, és a dir, hi ha molta demanda. Potser gairebé es ven més això que la mel per si sola, val? Perquè clar, la gent que ja ens coneix ja venen aquí, ja ho venen a buscar. Els pròpolis els treballem, pues, els treballem o amb pols o amb tintura. Amb pols, pues, per elaborar galetes, que ens les fan al forn de Cal Rubiró, per elaborar caramels, que tenim un productor artesà que ens fa els caramels, al qual nosaltres li enviem els pròpolis. La mel no l'enviem, perquè ja han buscat qui li proveix la mel de més a prop.
0: I... Tres, ens queden 20 segons... Ha sent molt interessant, realment, i no tenim temps per res més. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Territori 17 i t'emplacem per parlar-ne un altre dia, si et sembla bé.
1: Em sap greu haver-me allargat tant.
0: No passa res. Nosaltres hi tornem demà al Territori 17 a partir de les 9 del matí. Gràcies a vosaltres.
1: Correcte, gràcies. Adéu, bon dia.
2: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
3: El 9FM.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ella ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre

0: Dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 quilòmetres i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romani. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: La veu, música i informació.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
2: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
1: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda també

0: Hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
1: Notícies. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

trampa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I, de fet, en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poc, o Catalan Washing, de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, Joan Barberà.
6: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja.

0: I la temperatura, molt i molt suau. Ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya central. I la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola Marta, bon dia. L'ofrenda floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
3: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
3: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
6: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
3: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
7: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
8: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
7: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
1: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions, el pròxim 29 de novembre.
7: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
9: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
7: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat l'identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell, naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
7: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
10: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
11: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
10: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
1: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra el fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
7: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
12: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
7: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
1: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
14: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
15: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
13: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
16: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
17: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
16: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
1: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
18: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
19: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
18: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
20: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
1: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa a causa del brot de la dermatosi nodular, una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
21: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
22: A mi veure el xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
23: Com molt tova, el mateix que ella.
22: Tova, és una sensació molt bona, perquè a mi m'agrada molt, és tova, tova.
21: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7. L'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
7: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
1: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
7: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
7: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
7: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
1: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
3: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
0: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
1: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
5: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
6: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
6: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
25: No he dicho ninguna palabra
4: malsonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació jugats ahir l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, CPA Tona i As Cunit en grups petits i l'As Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
8: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
9: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
8: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
9: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
8: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
6: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
6: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. Vaig a tercer de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau balla que balla amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano. Ara ho fa tot, xano, xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
4: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
6: Adeu, embaladits!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous, 15 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mir Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats, i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels Juntaires.
15: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubon, la cloenda de l'acte ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
18: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
17: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
20: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
19: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania ebrenca a sumar-s'hi.
0: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
22: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
21: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: Consciència dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfalà a l'Urgell, un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
23: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
24: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
23: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
0: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tast maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
3: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
3: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
3: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
3: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar. És a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambole Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
7: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
12: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
0: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
3: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia. Joan, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
4: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
4: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
9: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
4: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. De les seleccions, amb la selecció del Brasil, es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
10: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
4: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre, la Lliga CB vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del Suez. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas, al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
1: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten i accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a l'AP7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
4: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest...

4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 15 d'octubre de 2026. I un dia com avui se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, impulsat per l'ONU, per reconèixer la seva contribució al desenvolupament sostenible, a la producció alimentària i les comunitats locals. Malgrat representar una quarta part de la població mundial i ser essencials per al territori, continuen afrontant obstacles estructurals en l'ocupació i l'accés als recursos. A Catalunya, segons un estudi de la Generalitat, concentren el 58% de l'atur rural i només el 23,4% de l'afiliació al sector primari. Tot i això, la incorporació de dones joves a l'activitat agrària va créixer fins al 32% el 2024, la majoria sense tradició familiar. L'associacionisme no para de créixer a través de col·lectius com l'Associació de Dones del Món Rural o Ramaderes.cat, que reivindiquen la igualtat i la sobirania alimentària, recordant que sense pagesia no hi ha futur. I un dia com avui de 2002, Adrià Puntí publicava el seu tercer disc en solitari, Maria. Va ser produït per Quimi Portet i va rebre el Premi Enderrock de la Crítica, el millor disc de pop-rock de l'any. Escoltem Viatge d'un savi vilatrista cap enlloc.

0: I una setmana més, ja ho sabeu, amb aquesta sintonia, és moment de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Escola Mestre Andreu. Hola!
1: Hola!
0: Què tal?
1: Hola.
0: Com esteu?
2: Bé!
0: Bé. Hòstia, teniu energia, eh? Esteu així forts, heu esmorzat bé.
3: Suposo, sí.
0: Molt bé. Primer de tot farem les presentacions, com sempre. Començarem per aquí dient el vostre nom i el vostre curs.
4: Jo sóc la Bruna i faig segon.
5: Jo em dic Àuria i faig segon.
6: Jo em dic Anna i faig cinquè.
7: Jo em dic Marc i faig sisè.
0: Molt bé.
8: Ai, que faig sisè jo també.
0: Ah, què havies dit, cinquè?
8: Sí.
0: Has repetit o què?
8: No, continuo el curs bé.
0: Molt bé. Això és que et va agradar tant que encara ho tens aquí. Eh?
8: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolteu, no és casualitat, no, que heu vingut vosaltres. Avui no hi havia tant alumnat per triar a l'hora de venir. La setmana passada l'Anna ens va explicar que havíeu fet un sorteig entre els que volien participar, sí. Però avui no, no? Avui sou aquí per algun motiu en concret.
7: Sí, per al consistori juvenil.
0: Exacte, perquè sou representants del consistori juvenil. Tenim aquí l'alcaldessa, no?
5: Sí.
0: L'Àuria. I la resta, teniu regidores, regidories assignades o sou regidors i regidores i ja està?
4: Sí, jo, per exemple, sóc de cultura.
6: Jo sóc la de festes, òbvio.
7: I jo sóc el d'esports.
0: Molt bé. Si us sembla, abans de començar, expliqueu qui ha format part del consistori juvenil.
6: A part de nosaltres,
0: sí.
6: La Carla Carbonell, que també fa la bateixa d'Atquilles.
7: L'Alan Sabaner.
6: Sabater. L'Irina Sabater, la Núria Zanull, en Bru Vidal, en Santiago Nau...
5: I en David Navarro.
0: Mm-hmm. Sí. Molt bé. Això éreu tants com hi ha el consistori de veritat, no?
6: 11.
4: Sí.
0: 11, eh?
7: Sí, 11.
0: Bueno, dic de veritat, el vostre també és de veritat, eh? El gran, vull dir. Molt bé, com voleu començar? Què voleu explicar-me? Heu vingut a explicar les actuacions que heu fet durant la vostra legislatura, que per cert es deu haver acabat ara...
7: Sí,
6: s'acabarà d'aquí poc.
0: D'aquí poc?
7: De molt poc.
0: Teniu un acte, no?, la setmana
6: sí,
0: que ve.
6: Sí, sí, el d'inaugurar la Tirolina.
0: La inauguració de la Tirolina, que és una de les activitats que heu fet i que heu posat a la plaça Catalunya.
6: Sí.
0: Que és aquesta d'on hi ha les reproduccions dels gegants, no?, perquè la gent ens entengui. Però ja heu acabat. Ara hi haurà eleccions noves, no?
6: Sí.
0: Ja se sap o no qui formarà part? O encara no s'ha iniciat?
7: No, encara no ho hem decidit. Encara no ho han dit.
0: Molt bé. Per tant, encara esteu en funcions. Encara exerciu. Vale, molt bé. Doncs expliqueu, quines coses heu promogut com a consistori juvenil?
6: A part de la Tirolina...
7: L'intercanvi de llibres?
6: Sí.
5: Bueno, ens han deixat assistir també a ser jurats del Carnestoltes.
0: Mm-hmm.
4: En actes de festa major com les powerdes, per exemple.
0: Mm-hmm. Parem-nos aquí, perquè Marc, jo hi era. No sé qui més hi havia, però Marc segur que hi era,
7: sí.
0: Perquè vaig veure tota l'estona enganxada al costat del conseller.
7: Sí.
0: Anar parlant, eh? Què et deia?
7: Doncs les coses que feia en Paria, que va ser també conseller de policia, el més al càrrec de policia,
0: uh-huh.
7: I res, que venia a fer a veure com eren les festes aquí a dalt i si eren tan divertides.
0: Uh-huh. Era trempat o no?
7: Molt.
0: Sí? Uh-huh. Molt bé. Doncs això, també us va permetre assistir a actes de la festa major, no sé si la resta... A tots no, eh? Em sembla que...
7: No.
8: Què no ens va faltar?
0: No sé. Jo era per allà, un dia recordo que us havien guardat unes cadires i de cop i volta no hi havia ningú.
7: Perquè... Ah, sí, crec que era...
0: No sé si era l'acte final.
6: El dilluns de Pavordes?
0: Clar, és que és molt tard i es fa pesat, també.
6: No, el dilluns?
5: No, el dilluns.
4: Sí, el dilluns hi era.
7: El dilluns.
0: Sí, no sé. No sé, hi havia un dia que hi havia unes cadires buides i van dir, han marxat. Jo també ho entenc, perquè es fa llarg. Són moltes hores, si vas a tot. Molt bé, què més? A part d'assistir als actes de la festa major...
6: Bueno, pues...
0: El Grito, que també veig que el teniu
7: sí,
0: apuntat
7: sí,
0: aquí.
7: Sí, el Grito.
6: Que jo no hi vaig ser.
7: Jo tampoc.
4: Nosaltres dos sí que hi vam ser-hi. I, doncs...
0: És xulo, perquè és això xulo, sí que no, és ben diferent, eh?
5: Sí, és xulo poder veure què fan altres llocs.
4: I ens va agradar. Sí.
0: Què diríeu? Què us va cridar més l'atenció d'estar allà a dintre de l'acte?
8: Menjar?
7: No sé, és menjar que hi havia gratis? Molt menjar.
0: Menjar gratis?
7: Sí, jo crec que seria el millor.
0: No n'hi ha molt, per això. El Grito no sé, perquè el Grito, com que crec que em porten ells, també porten begudes i porten de tot, no?
4: Sí.
0: Allà potser hi havia més, però...
8: Hi havia menjar.
0: Sí. Estem parlant de galatetes, però... estem parlant de galatetes, no?
8: Ah, vale.
0: Poqueta cosa, eh? No un xeflis. Perfecte, doncs ja m'ha explicat les coses que heu promogut, aquest intercanvi de llibres, que crec que el vau fer per Sant Jordi, no?
4: Sí.
0: La participació en el jurat del Carnestoltes.
4: Sí.
0: No sé si aquesta si l'heu dit, el pregó de la festa major de la vostra festa major del el mestre Andreu.
4: No l'hem dit, però no. També
0: sí, va ser xulo o què?
4: Sí.
7: Sí. Una mica avorrit.
0: Sí?
7: Avorridet.
0: És que els actes a vegades, eh?
4: Yeah.
0: Molt bé, i això ja heu repassat tot. Expliqueu una mica com funcionava, és a dir, totes aquestes coses que heu fet, les iniciatives que heu tingut, com les debatíeu, quan us trobàveu?
8: Ens trobàvem els dilluns de les 4:45 a... Espera't que ho tinc a punt.
7: A les 5:45.
8: A les 5:45. A les 5:45 i allà, al principi de tot, vam passar un full a cada classe i vam dir quines propostes volíem pel poble.
7: I em van dir moltes, però la més destacada va ser la del la Tirolina, perquè feia com 2-3 anys que ho demanava. I...
5: Bueno, llavors, d'entre tots, vam triar quina proposta ens agradava més.
8: De finalistes van quedar un tobogan d'aigua i la Tirolina.
7: Vam mirar el del tobogan d'aigua, però era molt car i, a part, no era tan llarg.
4: I llavors ens vam decidir per fer la Tirolina, que més això... havia estat demanada des de feia forces anys.
0: Clar, això, pel que he vist aquí, vau fer 11 sessions, no? Poden semblar que són moltes, però de seguida se'n va la feina. I a més, també, a part de decidir una Tirolina, aquí darrere hi ha feina, no? De pensar-la, de buscar pressupostos, tot això us van ajudar?
8: Sí, bueno, vam demanar un préstec a l'Ajuntament de 7.000 euros per la Tirolina.
7: Sí, perquè valia... bastants diners.
0: Valia més del que teníeu, no?
4: Sí, sí.
0: Però, com que hi havia molt d'interès i sortia cada any, doncs aquest any l'Ajuntament us va concedir com... un préstec, no, perquè si no l'haurà de tornar, eh? Si no. És un préstec, l'haurà de tornar.
7: És com un regal.
4: Ens va ajudar.
0: Va fer aquesta inversió com a Ajuntament. Molt bé. Què més voleu explicar-me?
8: Bueno, també hi ha altres propostes que nosaltres no podíem fer, però que van passar per l'Ajuntament, que també podia.
5: Vam dir, doncs, de pintar i arreglar els cartells, bueno, els castells del Parc dels Castells, perquè estan
7: molt
5: destrossats, i doncs posar més papereres, més bancs...
7: Fica senyals pels gossos, però això li tocava més a l'Ajuntament.
8: Home, perquè no caguin allà al mig.
0: Sí, que més que pels gossos és pels seus amos, eh?
4: Sí, sí. També, bueno, hi havia moltes altres d'aquestes, com posar més bancs i taules al pati de l'escola, però algunes de les propostes que teníem també les va agafar l'AFO i també les...
8: Perquè teníem dues propostes que ja les va fer l'AFO, no, una que era posar tapes als vàters i a paper de vàter a dintre dels lavabos de l'escola, però l'AFA ja ho va dur a terme.
0: Suposo ja que això bé. No hi era, perquè devia haver algun problema, no? I s'ha solucionat per poder tornar-ho a tenir tot.
7: Igualment, ja han trencat una tapa.
0: Sí? Home, doncs malament, perquè ara vosaltres que heu fet tot aquest procés, sabeu el que costa les coses, no? El que costa... Sí. Tirar-les endavant, prendre les decisions, buscar pressupostos, i al final són diners que destines a una cosa que les pots deixar de destinar a una altra, no?
4: Sí.
7: I al final, si ho trenquen...
0: Molt bé. També veig que vau proposar o presentar una proposta d'un espai jove.
8: Sí. Aquesta no podia, perquè només teníem 3.000 i havíem de buscar un local... reformar-lo i tot, i no podem, no és assequible.
7: Amb 3.000 euros no.
0: En tot cas, és interessant que la poseu damunt de la taula, perquè com ha fet l'Ajuntament amb la Tirolina, doncs potser algun dia diu, mira, els joves demanen això, ho hem de tirar cap aquí.
7: Sí. Seria una bona idea.
0: de les guixetes, que també és interessant, no?
6: Sí. Molt. Però això diuen que ja hi era, però que... Què va passar?
4: Es van treure. Mm. Perquè... Mm. Devia passar alguna cosa. Bé, nosaltres ens vam explicar que abans a l'institut ja hi eren les guixetes, però no sabem què va passar, que les van treure.
5: Mm. Sí, perquè crec que la gent perdia les claus i hi havia molts problemes.
7: Sí, després crec que ens van dir que perdien les claus i altres les trobaven i agafaven les coses.
0: Mm. Malament, doncs, també, eh? Perquè és una bona idea.
7: Sí.
0: Segur que a casa us diuen, on aneu amb aquesta motxilla tan plena? Has de portar-ho tot cap a casa? Sí. I al final, doncs, si hi haguessin aquestes guixetes, seria més fàcil deixar les coses.
6: Sí, sí. Però també a l'institut, segons les que la meva germana es m'han explicat, hi ha com un calaix on tu hi fiques tot. Però clar, els calaixos són minúsculs i no té cap res. Mm. Has de portar coses a casa.
0: A l'institut de la meva filla hi ha guixetes i cadascú s'ha de portar el seu candau. Llavors suposo que deixa una clau a casa i una la té ell. Què més? També vau proposar ampliar l'skate park?
7: Ah, sí.
6: Sí. Sí.
8: Però... una altra proposta no assequible.
7: Sí, perquè era molt car. Totes les petites, encara que fossin petites, construccions de... Mm. L'escaper, perquè...
5: Sí. I quan ho trobàvem que volíem fer alguna cosa, doncs, no tant de que només poguéssim fer unes persones, sinó que també poguéssim fer-ho tothom de totes les edats.
0: Clar, si eren diners de tothom, que tothom fos una cosa més o menys consensuada, que tothom li agradés. I la Tirolina, que s'inaugura la setmana que ve, el dijous, a les 5 de la tarda, fareu l'acte, vindran els mitjans de comunicació i tot. Té èxit?
7: Sí. Sí, jo vaig passar per la plaça i hi havia gent.
6: Home, sí. Jo que vi cada davant veig cada dia, perquè de vegades m'intento tirar, però està plena.
0: Està
6: tot
0: plena.
6: El dia.
0: Heu de fer una normativa de torns i de... O n'heu de fer una altra?
7: Potser.
0: Molt bé. També veig altres propostes que vau fer, com per exemple posar més humor al Pont Vell...
6: Sí, sí. I llums de Nadal a l'església de Sant Pol, perquè la tenim al Pont Vell i crec que l'església de Sant Pol pues, també seria molt maco.
0: Mm-hmm.
7: Sí, però al final vam pensar que unes llums ho podien fer l'Ajuntament i nosaltres fer una altra cosa.
0: Però està bé, vull dir que no es tracta només de gestionar un pressupost o uns diners, sinó també de pensar idees i traslladar-les. A vegades no tot depèn de nosaltres, però hi ha altres persones que ho poden fer. Fer que el Carnestoltes l'entrada sigui gratuïta.
6: Sí,
7: sí.
6: Igual que les festes de la festa major, perquè ens fan pagar com 10 euros, que vale, serveixen per pagar els músics, els tècnics, l'escenari, però és un cop a l'any, bé, que no sé, no són gaires cops a l'any i que no siguin... No,
0: que ningú es quedi fora, però no, que no sigui pels diners.
6: Que no siguin tacanyos i ens deixin entrar gratis.
0: Molt bé, ara ho has trobat la paraula, ara. Poder jugar al pavelló quan no estigui ocupat, no?
7: Ah, sí, això estaria molt bé, perquè si tu vas a jugar a la plaça, no hi ha porteries. I si vas a jugar a bàsquet, sempre hi ha gent que està amb patinet o intentant jugar a futbol, i clar, et barreges i xoques i et pots fer mal.
6: Sí, però que la banda dels vestuaris que estigui tancada perquè poder allà algú hi pot entrar i...
0: Bueno, que tothom sigui respectuós, no?
7: Sí. Sí.
0: I que es pugui fer servir. Borrar els grafitis que no són bonics i que embuten el poble?
7: Sí.
0: Però a la vegada també proposeu fer un taller de grafitis.
6: Ja, és que... No sé, sí, també. Van proposar els de... Els cara del... primer d'ESO.
7: Sí.
6: I, no sé, va semblar...
0: No, està bé, està bé. S'esborra. Hi ha llocs, per exemple, que hi ha unes parets del poble que es destinen a això,
7: però...
0: i es pinten amb autorització, i els grafitis són xulos, bueno, poden anar més o menys, però estan ben fets, es fan una dedicació, i al cap d'un temps es borren i se'n tornen a fer de nou. Tot és compatible, eh?
6: Com a la carretera de Candabano. Ai, de Camprodon.
7: Però el que passa és que hi ha gent que els deixen fer-ho, però com no saben fer-ho del tot... pintant alguna cosa i ja ho deixen allà, saps? I al final, si no és bonic...
0: Per tant, que el taller de grafitis també és bona idea.
7: Sí.
0: Molt bé, escolteu, de tot aquest any que heu tingut representació dels vostres companys al consistori juvenil, què en destacaríeu? Què és allò que dius? Mira, jo crec que quan tingui 30 anys me'n recordaré d'això.
8: Jo crec que dels moments junts, de la nostra tirolina, òbviament, i no sé, bons records que hem passat.
7: Dels pavordes.
5: Bueno, sí, de poder donar veu als joves de Sant Joan.
4: I de conèixer com tot l'Ajuntament, conèixer ben bé com funciona tot i també doncs, les propostes que vam poder dur a terme com la tirolina.
0: Algú, després d'aquesta experiència, diu a mi no em faria res, quan sigui major d'edat, representar el meu poble.
7: Enric.
0: T'agradaria ser regidor o alcalde?
7: Alcalde.
4: Jo molt passo. Bé.
0: Molt bé. Doncs mica en mica, igual després et fas gran i dius que no, o igual t'agrada i comences a fer carrera, eh?
7: Sí.
0: Molt bé, la qüestió és tenir ganes de fer coses pel poble. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Moment d'escollir una cançó per marxar, que no pot ser el cas gràcies, ja començo a batar. Ai, ai, ai.
8: Aleatòria.
5: Sí, tria tu.
0: Home, no, però...
7: Aleatòria. Sí, una aleatòria.
0: No ho sé, voleu que em posi una altra de... Aquest grup que poso al principi es diu MGMT. Si voleu em puc posar una altra d'aquest grup, així la coneixeu.
8: Vale.
0: Sí?
4: Sí.
0: Va. No sé si ven el primer sauna aquest any. Bé, en tot cas, això. Escoltem Time to Pretend. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu.

Lagos Thugs és un grup nigerià que va néixer fa 6 anys. El formen més d'una desena de músics que facturen des de Lagos, Afrobeat, Funk i High Life. La banda està en aquest moment tocant per Europa, tot i que el més a prop que els hem tingut és a Bordeus, on van tocar dimarts. Poc abans de la gira europea van publicar aquest tema Nadem Dem Enjoy Pass, que es tradueix com Ells són els que s'ho passen millor i que és una expressió familiar nigeriana per qüestionar els privilegis.

0: principis d'any us informàvem que Sant Joan havia estat seleccionat per formar part del Giroestudi, un projecte de recerca en salut pública que durant 10 anys recollirà dades i mostres biològiques de 4.000 persones de 18 municipis gironins per conèixer millor com influeixen l'entorn, els hàbits i les condicions de vida en la salut de les persones. Impulsat per la Diputació de Girona a través de DipSalut, el projecte s'engegarà a Sant Joan a mitjans de novembre amb les primeres entrevistes. Abans, aquest pròxim dijous, d'aquí una setmana, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà una xerrada informativa oberta a tota la ciutadania per conèixer de primera mà en què consisteix el projecte. Ens en dona tots els detalls en Pau Batlle, coordinador de l'Observatori de DipSalut, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Pau.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, doncs aquí. Espero que ens veiem en persona el dijous. Doncs,
0: i tant, sí, sí. Quins aspectes de salut i de les condicions de vida de la població s'analitzen amb el Giroestudi?
1: Mira, analitzem moltes coses, perquè nosaltres partim de l'idea o del principi de que la salut es forma en el lloc on vivim, no? D'alguna manera, la salut no és només allò que li passa al cos humà, sinó que aquest cos humà està en interacció amb un entorn i, per tant, el lloc on vivim és més important i les condicions on vivim és més important que moltes coses, no? Per això diuen que el codi postal és més important que el codi genètic. Mm-hmm. I dient això, ja te responc una mica, no? Per tant, el que mirem és coses de salut, no? Pues que mengem, que deixem de menjar, si fumem, si bevem, però també totes aquelles coses que ens expliquen com vius, on vius, de quina manera vius, no? Perquè al final la salut de cada un de nosaltres, la teva, la meva i la de tots els oients que ens estan escoltant, és una combinació d'aquestes dues coses, no? Del que fem mentre mengem i vivim, però també les condicions del lloc on vivim. I això és el que intentarem recollir aquests dies que estarem aquí amb vosaltres.
0: I el que es vol fer no és una fotografia puntual, sinó que és un projecte a llarg termini. Per què es fa durant 10 anys?
1: Correcte, doncs perquè al final el que nosaltres volem observar és com canvien, com va evolucionant la salut de la població al llarg del temps, no? I per això mirem dues coses. Primer, per això mirem o buscarem joves des de 16 fins a persones grans fins a 79, perquè sabem que la salut no és igual per un jove de 16, 18, 19 que d'una persona de 70, 79 anys. Per tant, el primer que volem veure és la diferència en els diferents grups d'edat, però a més sabem que aquesta persona que té 16 anys, quan en farà 18, 19, 20, 24, 25, fins als 26, al cap de 10 anys, també li hauran passat coses, no? I la persona que en té 50 també li hauran passat coses. I llavors nosaltres volem veure com va evolucionant aquestes coses, no? Perquè al llarg d'aquests 10 anys també canviaran les condicions de vida. I també hem de veure com les condicions de vida afecten a la salut de les persones. I per això necessitem temps, no? Perquè la salut, tu ho saps, no? Excepte si és una cosa dramàtica o un accident o una cosa així, en general, la salut és una cosa lenta que es va construint o que es va degradant lentament, no?, en la salut humana.
0: Clarament, per un municipi petit com Sant Joan, participant en un estudi com aquest és una oportunitat per tenir aquestes dades ajustades a la realitat del nostre municipi. Crec que és el primer estudi d'aquesta dimensió que es fa a Sant Joan, però en d'altres municipis, oi?
1: Exacte. O sigui, aquí el que nosaltres volem agrair a Sant Joan és la generositat de l'Ajuntament i també estem convençuts de la gent de Sant Joan, perquè contribuiran a tenir informació no només del seu municipi, sinó de tota la comarca i de tota la província de Girona, perquè al final nosaltres fem aquesta recerca a 18 municipis representatius de tot el territori i això, anar sumant, no?, petits municipis, ens permet acabar traient una mostra representativa de totes les comarques i, a més, de tota la província, no? I, per tant, sí, és un estudi pioner, no s'ha fet mai a Girona ni a tot Catalunya, no s'ha fet mai, i és la primera vegada que podrem donar dades, el que en diem quilòmetre zero, no? És a dir, nosaltres sabem moltes coses de la diabetis, de l'alimentació, del consum de tabac, però totes aquestes coses que sabem, les sabem de coses de llocs que s'han estudiat molt lluny d'aquí, no? I ara el que nosaltres volem és aquestes coses tenir-les en dades pròpies, no? Per veure si les nostres dades coincideixen amb les dades del que passa a la resta del món. Que confiem que no serem gaire diferents, perquè al final els gironins som europeus, però sí que es poden donar algunes variabilitats. I nosaltres el que volem observar, el que volem veure és si hi ha aquestes variabilitats i si realment hem d'ajustar alguna política pública, que per això fem aquest estudi. Al final aquest estudi el fem per intentar assessorar la classe política perquè pugui prendre millors decisions en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació de Girona i en relació a les seves condicions de vida. No? Mm. I això, aquest és l'objectiu final. Eh? Mm.
0: Encara que no estarà recolzada amb dades, potser sí que en teniu, ens podries posar algun exemple, per exemple, de dir, mira, del que es podria arribar a descobrir, eh?
1: Podrem saber, per exemple, la incidència del nivell de depressió que hi ha a la demarcació de Girona per comarques, que ara no la sabem. O podrem saber el nivell d'ansietat amb joves, que ara no sabem. Tothom ens diuen que els joves estan estressats i que viuen una velocitat del món molt alta, però entre tu i jo no sabem quin percentatge de joves té problemes de salut mental lleus, greus o molt greus. Sabem que hi ha una certa pressió amb la gent jove, sabem que hi ha un cert malestar en la gent jove, en que veuen que tenen dificultats de trobar habitatge, que tenen dificultats de trobar una ocupació lligada a l'estudi que han fet. Fins i tot alguns estudis diuen i apunten que no veuen clar el futur, no? Mm. Bueno, doncs nosaltres estudiarem això i realment direm, bueno, doncs mira, Girona sí, o Girona no. Mm. O direm, doncs mira, al Baix Empordà ens passa això, però al Ripollès passa una altra cosa, no? Mm. Llavors, el que intentarem serà veure això. O, per exemple, quin és el consum de menjar de proximitat, no? I també, no, és que menjar de proximitat és molt important per la salut. Bueno, doncs anem a estudiar a veure quanta gent fa ús d'aquest concepte de menjar quilòmetre zero, no? Que en principi sabem que és menys contaminant, que és més sa, que és més proper, que dinamitza l'economia del territori i que, per tant, té un impacte positiu també de proximitat. Bueno, doncs anem a estudiar a veure quanta gent ens diu que quan va comprar observa o no observa si ha de comprar producte de proximitat, no? Mm. I, per exemple, si ens surt que no, doncs haurem de plantejar a la classe política si hem de fer una campanya de consum de producte de proximitat, per exemple, no? Mm. I si ens surt que la gent jove, doncs, a nivell de salut mental, doncs no surt gaire bé, doncs haurem de plantejar-nos coses. I si surt que està bé, doncs potser ens en plantejarem nosaltres o tindrem una preocupació menys. No? Mm, mm. Llavors, aquests són petits exemples, com molt d'altres, no? Però també mirarem quantes famílies, per exemple, es poden pagar l'aire condicionat a l'estiu per suportar les onades de calor. No? Mm. O, per exemple, a la vostra comarca possiblement us afecta més el fred. No? Per tant, quanta gent té dificultats per arribar a final de mes per pagar la calefacció, no? Mm. Per tant, el confort tèrmic està garantit a totes les comarques, a les que fa calor i a les que fa fred. Mm. Bueno, això també ho avaluarem, no? Per tant, tot això són dades que poden anar ajudant a fer política pública, no? Doncs, per tant, si al Ripollès, als habitatges, doncs hi ha una certa dificultat per arribar a tenir un confort tèrmic a l'hivern, doncs potser haurem de fer polítiques d'habitatge orientades a rehabilitar els edificis per fer-los climàticament més sostenibles, per exemple, no? Sí. Coses d'aquest tipus. Sí.
0: Ara, en aquest moment, totes les persones de Sant Joan, tots els veïns han rebut un tríptic a casa explicant què era el Giroestudi, però sí. Això no vol dir que ells entrin a dintre del procés, sinó que ara hi haurà una mostra, no? La gent rebrà una altra, o no sé si una altra carta o una trucada. Sí.
1: Nosaltres fem tres coses. La primera és fem una difusió general al municipi, per tant, enviem tríptics a la gran part de la població, de manera que tothom pugui rebre el tríptic, tothom sàpiga que això es fa al poble. Després de l'altre, que treballem amb l'Institut Català de la Salut, que ens dona les dades, ens diem, doncs mira, seleccionem aleatòriament aquesta gent amb un bombo, anem traient números i anem agafant, i només mirem dues coses, que hi hagi tant homes com dones, per no tenir biaix de gènere, i també mirem que hi hagi de totes les edats. Per tant, anem vetllant que n'hi hagi de 16, de 17, de 20, 30, 50, 70, val? Perquè tothom estigui representat. Vale? Llavors, tinguem en compte aquestes dues consideracions, llavors s'envien cartes personalitzades aquestes persones, dient-los que han estat seleccionades per participar i que si reben la trucada, que diguin que sí. Que això és el que ens encanta, no? Poder dir, escolta, tu, si te truquen, digues que sí. Perquè al final això no és només una cosa per tu, no? És una cosa per la comunitat, pel poble, per la comarca, pel país. I a més, per les futures generacions, no? És una solidaritat no només amb els que estem ara, sinó una solidaritat pels que venen, no? És a dir, com més coses sapiguem avui, més bé podrem cuidar els nostres joves i més bé podrem cuidar o millors polítiques podrem fer pel futur, no? Per tant, per les properes generacions. I al final també és una recerca de generositat intergeneracional, no?
0: Quantes persones necessiteu?
1: Mira, necessitem més o menys 400 persones per cada comarca. I per cada municipi que participeu estem més o menys a les 200 una miqueta més. Vale? Per tant, hem d'arribar a aquesta xifra. De fet, a les comarques que hem anat fent, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, estem aconseguint aquestes xifres i, per tant, ens hi estem apropant, amb l'idea de que, al mínim, a cada comarca, la suma dels municipis de cada comarca, us recordo que a casa vostra doncs, sou vosaltres i Camprodon, doncs arribem als 400. Vale? Llavors, si a cada comarca arribem als 400, llavors podrem dir coses interessants de la comarca i també algunes coses dels municipis de la comarca. No? Però més aviat de la comarca que no pas dels municipis. Eh? D'això deixem ser clar perquè no vull que la gent es confongui. És a dir, és un estudi que el que donarà és una molt bona informació de la comarca, a la qual vosaltres us hi podreu sentir molt ben representats. Eh? Però, perquè ens entenguem, no és un estudi específic de cada municipi.
0: Sempre fa gràcia que quan vaig a la farmàcia i compro alguna cosa, m'emboliquen amb un paper, com perquè no es vegi el que m'han donat, no? Perquè al final no serveix per res, la caixa ja protegeix i no em va millor per portar-ho. Entenc que és per un tema de privacitat. Per aquí va la cosa, és a dir, si encara estem en aquest punt, la gent, com podem trencar aquesta barrera per participar? És a dir, tota la informació que donaran, com es tractarà? Quina demanareu?
1: Jo us diria que el projecte és un projecte científic, és a dir, no és un projecte d'una administració en el sentit clàssic, és un projecte de recerca científica validat per dos grups d'ètica, un de Girona i un de Barcelona. Per tant, hem passat per dos comitès d'ètica que han validat tot el procés i aquests comitès d'ètica, bàsicament, el que ens agraeixen són dues coses. Una és que tot el que es demanarà, tot és confidencial i quedarà de forma confidencial suficientment protegit d'acord amb la Llei Europea de Protecció de Dades perquè cap hacker, ningú, pugui accedir-hi. Llavors, aquesta és la primera cosa que aquests grups d'ètica ens garanteixen. De manera que els nostres col·laboradors, amb els quals traiem les dades i això, complim i els hi fem aquí el compliment de l'esquema nacional de seguretat, que és el nivell més alt de seguretat que hi ha a tot l'estat espanyol. Per tant, la primera cosa és garantia de que totes les dades de que tindrem de les persones que participen estaran custodiades amb els millors sistemes d'estat disponibles en la data d'avui. I l'altra cosa és que garantien dues coses. I la segona cosa que garanteixen és que no demanem res que no sigui imprescindible. És a dir, no us demanarem, perquè ens entenguem i fem broma, el color de les calcetes o dels calçotets. Perquè això no ho necessitem per res. ¿Vale? Per tant, no us demanarem intimitats ni coses que no siguin útils per generar coneixement. Per tant, totes les coses que us demanarem és perquè el comitè d'ètica se n'ha assegurat de que té a veure amb alguna cosa útil per prendre decisions polítiques per millorar la qualitat de vida de tots nosaltres. I això és l'altre exercici que ells fan. Per tant, jo crec que amb això els oients i les oients han d'estar tranquils que no us demanarem res que no sigui útil i allò que us demanem estarà tan ben salvaguardat com la tecnologia actual ens permet. Això és garantia de que bueno, hem intentat fer les coses de la millor manera possible. De fet, per això tenim l'aval de la Generalitat, tenim l'aval de la Diputació, tenim l'aval dels grups de cerca de Girona, amb el Trueta, l'IDIAP Jordi Gol, fins i tot tenim l'aval de l'Institut de Recerca d'Investigacions Científiques de l'Estat Espanyol, el CSIC, etcètera, etcètera. Per tant, és un grup, és un projecte acompanyat d'un comitè científic potent en la qual nosaltres hem volgut garantir la màxima qualitat de recerca i la màxima qualitat en la protecció de les dades de les persones.
0: I després també un tema de volum, és a dir, són 10 anys, la gent diria, ostres, jo durant 10 anys he d'anar o he de fer no sé què.
1: Això és, sí, és complicat, això. Ara, millor, jo us diria, aquesta és l'idea. L'idea és participem perquè ens acompanyem durant 10 anys. Si vam aconseguir, és l'ideal. Sí? Ara jo li diria a un oient que ens escolta, hòstia, durant un any jo no participaré. Jo li diria, escolta, si pots participar-ne dos, participa. Si pots participar quatre, també. Perquè al final, si algú per algun motiu o l'altre ha demanat de la comarca o ha de marxar del municipi o s'ha de donar de baixa per qüestions familiars o de salut, qualsevol cosa d'aquestes, no s'ha de preocupar. Primer, perquè la participació és voluntària, només faltaria. I segona, perquè si una persona ens diu que no pot continuar participant, nosaltres buscarem algun suplent. Llavors no passa res si aquella persona ha passat durant 4 anys i és una persona, una dona, per exemple, de 50 anys, què farem nosaltres? Tornem a buscar una dona de 50 anys del mateix municipi. De manera que garantim que aquella persona queda representada per una altra persona. Llavors,
0: I no estem parlant, d'un volum, molt gran, no? És a dir, serà anar fent trucadetes o alguna visita
1: de tant en tant? No, a veure, mira, nosaltres el que tenim previst són dues coses. Una entrevista presencial, és a dir, la primera és imprescindible, us hem de venir a veure, i això estarem uns dies en el poble fent la feina, fent entrevistes, perquè a més us mesurem l'alçada, el pes, recollim mostres biològiques, el cabell, les ungles, la sang, totes aquestes coses que s'han de recollir, i això és imprescindible que ens veiem almenys una vegada. Perquè a més, en aquell moment, la visita presencial, us tornem a explicar el projecte, ens garantim que ho heu entès, les persones on participen, i quan estem convençuts de que han entès què estan fent, els hi fem signar els consentiments informats. És a dir, d'acord, donen el seu consentiment a participar. ¿Vale? Mm. I llavors, l'altra cosa és allò que comentàvem, no? De, perdó, ara m'he perdut.
0: Pot ser que t'estiguis escoltant en repetit a tu mateix, pot ser?
1: Estàvem parlant de...
0: Sí, no, del tema, d'aquest tema del consentiment, del volum de feina, d'aquesta trucada inicial, de l'entrevista inicial.
1: Trucada inicial, i després nosaltres proposarem a les persones que es baixin de l'APP, en el mòbil, una APP. ¿Vale? Mm-hmm. Aquesta APP nosaltres cada 3 mesos els enviarem complementàriament una bateria de preguntes que durarà uns 25 minuts, ¿vale? Mm. Només. Cada 3 mesos. Llavors, la persona l'única cosa que ha de tenir en compte és que cada 3 mesos enviarem una bateria de preguntes i ens les ha de contestar. Mm. Ja està. I nosaltres li anirem recordant. És a dir, escolta, mira, doncs ara això, ara allò, ¿vale? I li anirem canviant l'aspecte. Li preguntarem sobre què menja, després si va caminar, després sobre què consulta a casa, etcètera, etcètera. I les preguntes aniran siguent diferents, ¿vale? Mm. De manera que aquesta persona ens anirà portant qüestionaris diferents durant cada 3 mesos i això anirem repetint. ¿Vale? De manera que aquests durant 10 anys l'impromís és aquest, és cada 3 mesos contestar un qüestionari de 25 minuts que a més el pots qüestionar, el pots respondre el dia que et vingui de gust. És a dir, el pots respondre el dissabte, el dilluns, el dimarts, a la tarda quan no tinguis res a fer, t'obres, et dones, entres a l'aplicació, l'aplicació ja t'informa que tens un qüestionari pendent de contestar, vas allà, el contestes, al cap de 5 minuts t'has cansat de contestar, doncs el deixes allà, el qüestionari no es perd i pots continuar demà o al cap de 15 dies. ¿Vale? Per tant, bueno, hem intentat que hi hagi certa flexibilitat i que sigui còmode per la gent per poder-ho fer i que hi hagi una certa adaptabilitat a les necessitats i les possibilitats de les persones. Mm. Això sí, l'única cosa és que bueno, és necessari que... Però ens estem trobant que el 99% de la gent ens diu que sí a instal·lar-se a l'APP al mòbil i, per tant, com aquell qui diu, gairebé tothom fa servir el mòbil actualment.
0: Mm. Ja per anar acabant,
1: I tant.
0: Com a investigador de tot aquest projecte, què és el que et fa més il·lusió?
1: A mi el que em fa més il·lusió és 2 coses, potser. Una, primer, que és Frisona. I això no és habitual. Aquests grans projectes es fan normalment fora de Girona. Sí, per tant, que puguem fer això per la nostra gent des del nostre territori, amb les nostres pròpies eines, això té un valor molt important. I perquè, a més, això ha permès lligar totes les institucions del territori, és a dir, tenim a tots els grups de recerca, la universitat, el Truet, els diferents hospitals comarcals que col·laboren. És a dir, hem aconseguit ajuntar en un sol projecte totes les persones que fa anys que fan recerca per fer una sola cosa tots junts, i això és molt important. Mm-hmm. I llavors l'altra cosa que a mi em fa especialment il·lusió és que aquest projecte anirà acompanyat d'un projecte de ciència ciutadana. De manera que, d'alguna manera, vindrem als municipis i a les comarques a que la gent participi més enllà de contestar unes preguntes, que pugui participar diguent-nos què en pensa, què faria, què li agradaria que preguntéssim, què estem fent bé, què no estem fent bé, què podríem millorar. I d'alguna manera tindrem presència al territori. I per tant, penso que no és només un projecte gironí, en el concepte gironí, sinó que és un projecte molt, molt local, molt aterrat a la gent, de la gent que viu, no? Mm. I amb molta intenció escolar la gent que viu en els municipis i en els pobles de la nostra demarcació, no? I llavors jo crec que aquest són els dos. Per mi és el que més il·lusió em fa, és això. En el sentit que estic convençut que els resultats seran positius, molt positius, i això ja n'estic convençut i ho dono per fet, no? Mm. Però aquestes dues parts jo sí que les reforçaria, no? Aquesta conjunció de tots els grups de recerca i institucions del territori per anar a la una, i aquesta segona voluntat de fer participar la gent, no? Mm. De que la recerca no és una cosa que es faci als laboratoris, a les universitats i llocs allunyats de la gent, sinó que també es fa al carrer, no? Mm. I llavors, donar veu al carrer, donar veu a la gent, això és important. Mm.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé,
0: hem parlat
1: doncs escolta, vosaltres.
0: Amb en Pau Batlle, coordinador de l'Observatori de DipSalut, per part d'aquest Giroestudi. Recordem que es farà pròximament una xerrada informativa el pròxim dijous, d'aquí una setmana, a la sala de plens, per doncs ampliar encara una mica més aquesta informació.
1: Correcte.
0: I que a partir d'aquests dies algú potser començarà a rebre trucades per participar en l'estudi, que aquesta primera tongada que s'allargarà fins al gener, eh?
1: Sí, més o menys. Escolteu, i jo estaré encantat, de tant a tu o com tothom qui vingui, tots els oients i les oients, saludar-vos personalment i poder-nos conèixer i conversar tota l'estona que sigui necessària i clarificar totes les preguntes, perquè esperem que hi hagin moltes preguntes i poder-les respondre i poder parlar de salut i de benestar i de les coses que ens passen entre tots.
0: I tant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, gràcies, adéu-siau.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Sapigueu, com sempre, que si us ha agradat o heu agafat alguna cosa a mitges, que podeu escoltar la repetició a les 10 de la nit. Si ens escolteu a les 10 de la nit, doncs ja estàveu perdut. Busqueu el podcast.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers. Durant els aiguats del 4 d'octubre, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat a Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2020 fins a 2034.
3: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià ha mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda Parcer, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
4: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
5: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
4: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, eh? Que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Man, there goes Mac the Knife.
7: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

Aquest matí buscava cançons esmolades, físicament esmolades, per començar el programa. I, és clar, el cercador ha quedat inundat amb versions de Mac the Knife, Maki el Navalla. La cançó original de l'òpera de Tres Rals és en alemany, però discúlpa'm perquè no em veig en cor de pronunciar el títol. El cas, però, és que avui no parlem de Bertolt Brecht, ni Courbet, ni de la versió en català que es va estrenar al grec aquest

0: d'estiu. Espero que l'hagis vist. Acaba de baixar el taló al Teatre Lliure. Grans, Marta Pazos, Mabel Olea, Marc Rosic, Nau Albet i, sobretot, sobretot, Míriam Mucles. Ella, immensa. Me n'estic anant, oi?
1: Doncs una mica, no? Estaves amb les navalles i els ganivets.
0: Exacte, reprenc el fil. Ja surto del Lliure perquè avui, en realitat, on anem és a la cuina de casa, a la meva i a la de moltíssima gent. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda, moltes gràcies, com esteu?
0: Bé, avui Jordi, ara sí, ens portes un estri que, com dèiem, tots doncs, tenim a les nostres cuines. Alguns fins i tot el porten sovint a la butxaca. De fet, és el millor amic del boletaire, però també d'electricistes, lampistes, pagesos, que tot i tenir les seves pròpies eines, doncs és molt probable que també duguin a la butxaca un pallarès, un superganivet solsoní.
2: Exacte, un superganivet solsoní. Crec que per començar ens anirà molt bé situar-nos històricament, perquè la tradició ganivetera solsona ve de molt lluny, concretament entre els segles XVI i XX. Al nucli antic de la ciutat ja hi havia una vintena aproximada de tallers dedicats a la producció de ganivets. Uh-huh. Poc a poc van anar desapareixent, fins que només va quedar Pallarès, que és un taller que es va fundar el 1917, als germans Lluís i Carles Pallarès, que són parents del David Pallarès, que juntament amb el seu cosí dirigeixen actualment aquesta empresa i que avui et porto aquí al Rambla 54 per parlar de tota aquesta llarga trajectòria ganivetera.
0: Doncs David Pallarès, un plaer, benvingut al programa.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolta'm, qui més qui menys, tothom ha tingut a les mans un ganivet o una navalla Pallarès. A casa de la meva àvia, per exemple, la meva àvia Pepa, n'hi havia uns de molt grossos i gruixuts que encara conservo en algun calaix. I també tinc per parar taula uns de molt bonics amb un mànec de boix, tots ells models molt diferents. Quin seria, per començar, el ganivet més icònic de Pallarès, o potser és la navalla pallaresa?
3: Bé, nosaltres fa des de 1917 que fabriquem ganivets, que va començar el meu avi, Lluís Pallarès i el seu germà, llavors el meu pare i el meu tiet, i llavors el meu cosí i jo, i ara ja tenim quasi bé la quarta generació, que es diu el Juli, que ja ha començat. I nosaltres el més icònic, també sí, el més conegut és la navalla, perquè és més fàcil de tenir, el que tothom porta a sobre i es fa servir més sovint. Però cada cop més estem entrant a la cuina, també fa sempre que hi hem entrat, però ara inclús entrem a taula, a hostaleria i estem obrint mercats.
0: Molt bé.
2: Perquè ens en fem una idea, David, quin és el procés de fabricació d'alguns dels vostres ganivets? Perquè ahir estava donant un cop d'ull al catàleg i, Anna, si tens oportunitat, entra a la web, mira el catàleg, perquè et faràs un fart de veure estris i ganivets, però no ho sé, de la navalla, que potser que és el més icònic, quin és el procés de fabricació?
3: Clar, això quan tu ho expliques, que un procés de fer un ganivet hi ha 30 processos. Uh-huh. Si nosaltres sortim de ser, llavors podem ho forjar, diguéssim, perquè fas la forma mitjançant escalfar i picar, o podem fer, que nosaltres fem també molt estampat, que és picant i llavors ja surt la forma feta, però està plana. Després, clar, un cop ho tens feta la forma, diguéssim, doncs fas els forats, li has donat tractament tèrmic, que vol dir trempem nosaltres, que vol dir que li dones duresa, llavors la molem, que és quan li fas l'inclinació al ganivet, l'esmolem, que nosaltres el que fotem molta importància és esmolar a mà, doncs tornem a esmolar, quan un cop tens emolat, que tens molta feina feta, nosaltres encara ho repassem, i llavors quan tens fet tot això, com que el ganivet queda ben ratllat, el que fem és polir, que en diem, que és tornar a donar brillo al ganivet, muntar el meu mànec, si és una navalla, doncs té un mecanisme, té una motlla amb els reblons i les arandeles, i ho muntem i ho acabem.
2: 30 processos diferents.
0: Sí. Déu-n'hi-do, són molts, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Per fer un sol ganivet, déu-n'hi-do. A nivell de materials, perquè, clar, no només hi ha un ampli ventall de ganivets, sinó cada ganivet també té un ampli ventall de materials, perquè, a banda de la fulla, mànecs de tots tipus.
3: Tenim mànecs de tots tipus i també tenim fulles de dos tipus amb gros, que és acer al carbó i acer inoxidable. Acer al carbó són aquests ganivets, segurament aquests que em deies tu, que tenies del calaix de la teva àvia, doncs són acer al carbó, que es posen negres, que llavors és acer pur, diguéssim, i talla més. I llavors, doncs, el 1950 es va inventar acer inoxidable i s'ha anat perfeccionant, i ara fem molt també acer inoxidable perquè ja surt més bo, que és aquest acer que ja no es rovella, però s'ha d'esmolar més sovint encara. I el que dius tu, de mànecs, fem amb banya, fem amb fusta, no sé quants tipus de fusta, perquè també ens està passant, doncs jo que sé, que la papallona s'està menjant el boix, no ens queda boix, llavors hem provat olivera, hem provat alguna fusta així molt xula, venús, tenim faig, tenim alzina, que és molt xula també, bueno, anem fent varietats.
0: O sigui que els de boix de casa els he de conservar, eh? Si cada vegada n'hi ha menys...
3: Sí, els de boix de casa, a més, nosaltres el boix, per ser una fusta d'aquí, no li donava importància, i quan hem anat a fora hem vist que tenia molta importància, que és una fusta que queda molt bé, que és guapa de treballar, i queda un ganivet molt xulo.
0: David, i manteniu, ens deies, els models clàssics, com els de la meva àvia Pepa o la navalla pallaresa que tenim tots al cap, però també, ens ho explicaves, heu anat incorporant totes aquestes novetats que cada vegada més t'he de dir que els vas trobant als restaurants. Hi va haver un moment que semblava que els ganivets, diguéssim, lo màxim de lo màxim eren els japonesos, però sí que és cert que ara, com a mínim aquí a Barcelona, cada vegada trobes més restaurants amb ganivets vostres.
3: No, estem molt contents amb això. Passa també una cosa, nosaltres som un productor, un fabricant molt petit, que tot i que Solsona, a nivell de ganivets és molt important, perquè és una ciutat ganivetera, amb tradició ganivetera. Nosaltres som un fabricant petit, però sí que, precisament, el que estem veient és que, clar, els llocs on cuiden les coses, on busquen poder aquell producte més local, aquella cosa més del país, i els nostres ganivets, com que veuen que funcionen, nosaltres diem que som els japonesos de Catalunya. Som una mica així, flipats, que ens esmolem tots a mà, i es passem tots a mà, que després tenim una feinada impressionant, però també veus el resultat i al final estàs content.
0: I com equilibreu aquesta tradició amb aquesta part més moderna que us reclamen, doncs, aquests restaurants potser una mica més tocats i posats?
3: No ho sé. Equilibres com pots, per dir-ho d'una manera. No, nosaltres el que procurem fer és, hem fet tots els models que fem tota la vida, procurem fer-los iguals, incorporant pues, maquinària i més processos més dedicats a fer tota una qualitat més seguida, perquè, clar, quan tu fas tot a mà, moltes vegades pot variar la qualitat. Llavors, fem tot a mà, fem molts processos a mà, però intentem acabar a màquina, que quedi tot ben acabat i quedi ben o sigui, més professional, i el que fem també és incorporar materials nous, acers nous, i això és el que dona el resultat. Que també és difícil, eh?
2: David, ara que deies que sí que combineu processos mecànics amb altres processos manuals, com afilar els ganivets un per un, quants ganivets feu, traieu al dia?
3: Això és molt difícil perquè, clar, nosaltres fem navalles de 10 centímetres i ganivets d'ofici de 50 centímetres de fulla. I això en fem ben sovint. De navalles moltes més i de ganivets d'ofici molts menys. Clar, nosaltres diem uns 1.000 cada dia. No tenim comptat massa perquè, clar, pot variar molt. I també fem eines de tall, esmolem, reparem, fem eines especials, molta eina especial per determinats processos, que jo què sé, un ganivet corbat, un ganivet amb dents, un ganivet especial que vols per una cosa, un ganivet més gruixut per picar amb un martell, doncs, llavors, clar, tens una varietat molt gran, que també passa que, clar, el ser fabricant de veritat i el ser petits també et permet fer-ho.
2: Uh-huh. A banda de tota aquesta varietat que dius que oferiu, si no m'equivoco, i si m'equivoco em corregeixes, però tinc entès que també rebeu encàrrecs com de ganivets a la carta, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, algú que té una necessitat us la trasllada a vosaltres i vosaltres li proporcioneu una solució.
3: Sí, intentem fer-ho. Avui encara, per exemple, hem fet unes eines especials per tallar unes cordes que van a 10 metres d'alçada. I que llavors ho feien amb unes tisores i anava molt lent i ho feien amb un ganivet i que va superràpid. I fem moltes coses així especials.
0: Per tant, els processos manteniu l'artesania de sempre combinada amb les necessitats de tota aquesta clientela que us demana potser coses més modernes o més adaptades als temps d'avui en dia.
3: Sí, procurem fer això. De vegades ja dic que és difícil i de vegades ens posem aquí amb uns fregadors que dius que es diu, però sí que està bé. I és xulo i de vegades també aquesta gent que demanen reptes més nous, ostres, fes-me una cosa diferent, busca'm una cosa, és que més el que ens ha permès avançar. Uh-huh. O sigui, l'escoltar aquesta gent i tenir un tracte així amb la gent que és de molt a prop, és el que et permet és de dir, ostres, poder això va per aquí. I sí que ens va bé.
2: Abans, David, comentaves, no, que ets a la tercera generació d'aquesta empresa, la quarta que ja comença a arrencar. Tu recordes com era el taller el primer cop que hi vas posar els peus?
3: Diguéssim que jo no recordo això, perquè jo sempre he estat al taller. El taller abans era sota casa meva i jo passava el dia al taller. O sigui, el taller era el lloc on anaves a jugar, on feies coses, feies veure que treballaves, o ajudaves, o et feien treballar que també no volies fer. O sigui, dient, va, has d'anar a ajudar allà. I jo dic, cony, on vull anar? De marxa a la piscina amb els meus amics. No vull anar. Però et feien fer això, però bueno, aquesta manera de fer també és el que ha fet que aprens i a vegades que hi ha moltes coses que saps, però perquè l'has vist tota la vida ni ho fas més. Sí que, clar, ara, diguéssim, nosaltres estem... Abans era un taller que era sota casa, que era tot fosc, i brut, però, bueno, brut, que és negre perquè fas poleixes i esmoles i així. I tenia un comercial que era molt bo perquè em deia, cada cop que entrava a casa teva semblava que fes un viatge molt temps. Okay. Tenim un passadís que era fosc i llavors obríem la porta i pum, entraves de cop a dins del taller, al mig del taller, diu, semblava que hagués fet un viatge molt temps allà. Ara nosaltres hem canviat, estem en una nau i estem més amples, podem ordenar tot més bé i és un canvi molt gran. Però nosaltres procurem mantenir l'essència aquesta d'abans.
2: Uh-huh. I ara, jove, de petit, tenia, tot i tenir més ganes d'anar-te'n a la piscina amb els amics que quedar-te al taller durant un cop de mà, tenies clar d'alguna manera que tu continuaries amb el negoci?
3: No, i és més, segurament a casa meva, pel que havia dit el meu pare i el meu tiet, l'únic que es pensaven que no es quedaria allà fora jo, perquè sempre estava voltant, jo estava a l'estranger, i me'n vaig anar fora, i me'n vaig anar a treballar de cambrer a Anglaterra, bueno, jo vaig anar tot arreu. El que passa que sí que després, quan ho recordes, quan mires enrere, jo era sempre que anàvem amb el meu avi. Amb el meu avi sempre anava enganxat als seus pantalons i el meu avi, doncs, era una època d'abans que el meu avi treballava dissabte a la tarda i treballava diumenges al matí fins a l'hora d'anar a missa. I llavors jo sempre estava per allà sentat i jugava, bueno, mirant com ho feia i sí que això sí que me'n recordo.
0: David, quan preparàvem aquesta entrevista amb el Jordi, em va dir que precisament tu, que has voltat i te n'has anat a fer de cambrer per aquests mons de Déu, i el teu cosí Lluís sou els que vau apostar per internacionalitzar una mica la marca. En quin moment decidiu anar més enllà i sortir de Solsona, de Catalunya, potser de l'estat espanyol?
3: No, quan vam començar nosaltres a agafar una mica més les regnes, què va passar? És que, clar, dius, ostres, nosaltres, per exemple, érem molt curiosos, i dius, anem a Cádiz i no veiem a Perpinyà, com és això? Uh-huh. I com és que no, això? Bueno, pues, hi ha moltes raons. El meu pare i el meu tiet, pues, jo que sé, tenien l'educació dels anys que havien viscut i que no es podia sortir fora, que estava prohibit sortir, llavors tampoc no aprenies idiomes, i llavors, clar, vam començar a mirar què passava. I això va ser també un motiu que no, diguéssim, nosaltres teníem prou de feina, no n'estàvem anar fora, però era, aviam, anem a veure què passa aquí. I clar, també vam aprendre altres maneres de fer. O sigui, vam anar cap a França, vam anar cap a Alemanya, i això ens va donar noves maneres i noves idees i noves visions del món de la ganiveteria.
2: Clar, exporteu a... Veneu a Catalunya, a Espanya, però bona part de les vendes són a la resta d'Europa i a la resta del món, fins i tot. Ja teniu clients, no?, a Estats Units, per exemple. No sé on és el punt més llunyà on heu d'enviar una comanda de ganivets.
3: No, ara hi ha tot el món, perquè internet, això ho ha canviat les regles de joc. Uh-huh. També ha canviat al revés, eh? També tenim molta més competència, tenim més problemes i més coses. Però sí que nosaltres venem als Estats Units, venem a Austràlia, venem a Nova Zelanda, hem venut a Singapur, venem a Mèxic, i està xulo. Això està xulo.
0: Tu deies, tot això en un context en què doncs, contínuament arriben productes de plàstic més barats des de qualsevol punt del món. No sé com es combat això o com s'hi sobreviu.
3: Bueno, treballant moltes hores. Això, no, nosaltres procurem tenir la nostra línia, tenim la línia clara, fer les coses bé, però sí que passa això i també el problema moltes vegades és que competeixes en països que estan dedicats... o sigui, tot el país està focalitzat a producció. O sigui, diguéssim, tenen com una alfombra vermella i una carta blanca. I aquí, poder a Europa, ens ha passat que ens hem perdut pel mig. I jo trobo que això és un problema. O sigui, suposo que si parlo jo com a ganiveter, però si parles amb un pagès passa el mateix, i si parles amb un pastisser parla el mateix, i si parles amb un altre industrial que parlo jo, tots els hi passa el mateix. Però sí que és un problema i penso que això algú hi hauria de fer alguna cosa, perquè, clar, no competim amb les mateixes armes. Uh-huh. I no competim ni... Vull dir, tampoc no cal que ens donguin res, eh? no vull per res. Només que ens treguin feina ja guanyaríem molt.
2: David, ara que tinc aquí, abans d'acabar, he d'aprofitar l'ocasió, perquè ja fa uns mesos, i és veritat, arrossego una preocupació, i és que necessito que un professional dels ganivets com tu m'expliqui, o ens expliqui a tots plegats, com hem de fer per afilar-los bé.
3: Vale.
2: I mantenir-los ben esmolats.
3: Vale. No, això és una pregunta de cada dia 10.000 vegades. Els ganivets, primera cosa, si tens un bon ganivet, pues, ni que sigui de cero carbó, sinó oxidable, t'aguanti el tall. Si t'aguanti el tall vol dir que tu quan no esmolis allò aguantarà un temps. Com més bo sigui el ganivet, més temps aguantarà. Llavors el que has de fer és anar-ho esmolant. Clar, la gent què passa? Que vol com tot, com passa avui en dia amb tot també. Volem dreceres, volem atajos, volem anar a fer-ho ràpid. No, esmolat, necessitaries una pedra, hauries de passar la pedra, llavors tens una broca, la xaira, que en diuen que fan els carnissers, però això no es mola, això adreça el tall. O sigui, tens el primer pas, que és adreçar el tall, que vas sortint del pas, però hi ha un moment que t'has de dir, va, m'he de posar, m'he d'esmolar, doncs agafar una pedra, llavors tens un angle, tens una forma. No és gens difícil, com tota la vida hi ha gent que ho agafa en 5 minuts i hi ha gent que costa molt més. I jo podria dir que he ensenyat a esmolar molta gent, i jo els explico d'una manera, i al cap d'un temps veus que ho fan totalment diferent, però funciona, o sigui que no vol dir que el que et diguin, o el que et diguin, t'expliquin, o que veguis el vídeo de YouTube, que n'hi ha un fotimer ara, no cal que feu exactament. Tu has de provar una mica la teva manera i el que et va bé. Però sí que hi ha uns conceptes clars, que és l'angle, fer tota la fulla igual, passar una pedra, pues, primer un gra gros, que és un gra que menja, pues un gra més fi, després pots acabar més fi, i pots arribar, diguéssim, a fer una cosa amb una pedra sol. No cal que hi ha gent que vas a ven, si has de comprar 10 pedres japoneses de 10.000 grans, no. Amb una pedra normal, que no sigui ni japonesa, una pedra que tingui un gra bo, clar, important també és que el gra sigui més dur que l'acer, que si no, no es menjarà. I esmolar ja guanyes moltíssim. Llavors, si et va agradant, doncs, t'hi poses una mica més i ja està.
0: David, jo tinc una altra pregunta que em ronda pel cap des que ahir el Jordi ens va enviar un WhatsApp al programa per dir-nos que avui efectivament series aquí. És veritat que amb un ganivet esmolat com cal, com ens acabes d'explicar, ploraré menys si tallo ceba? O això és un mite?
3: Això, tu, jo feia ganivets. Això ho hauries de demanar amb un cuiner. Jo diria que sí. Té lògica perquè talles menys fibres, saps?
0: Yeah.
3: Té lògica. O sigui, talles molt menys fibres, el talles net i tens menys problemes. Em diuen que també hi va molt bé mullar el ganivet, pot ser?
0: Ho jo sí, bueno, jo he sentit a dir que si deixes aigua corrent i tal, però jo ploro igual, eh? Jo sóc un drama.
3: Jo també acabo plorant sempre i penso... Això s'hauria de solucionar, però bueno, al final va bé.
2: D'acord, tu, David, que és el que deu tenir els ganivets més esmolats de Catalunya i de l'Estat, crec que plorarem tots.
3: No, jo et diré que a casa meva la meva dona et dirà que aquella dita en casa darrere cuchillo de palo passa moltes vegades, eh? Ara que també et diré que quan els esmolo llavors tothom està allà dins de casa els primers dies. Això passa sempre, també.
0: Doncs, David, Jordi, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un veritable plaer descobrir els japonesos de Solsona, com diria Pere Caldés. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Rambleres i Ramblers, com esteu? Avui us vull parlar d'una de les figures més desconegudes del nostre patrimoni. Estic parlant d'Abubàquer el Tortoixí, un filòsof polític, jurista alfaquí, intel·lectual andalusí d'origen tortosí, nascut el 1059 i mort el 1126 a Alexandria, ara fa 900 anys. De la seva figura ens en parla Pedro Burruezo, músic, compositor, escriptor, activista i hortolà orgànic espanyol.
1: És un personatge molt misteriós, estrany. Era una asceta, era una persona molt humil, vivia amb una gran humilitat. Refugiava la gent del poder, o sigui, era, diguem-ne, podríem dir una mena d'ermitanyo, també. Però també era poeta i també era alfaquí. Era moltes coses, però sobretot era una persona molt humil, molt misteriosa, també. Això és que dic.
0: Burruezo coneix bé la figura d'Abubàquer. El va conèixer gairebé per casualitat, però el va atrapar de seguida.
1: Llavors estava de gira per Egipte. Tenia una sèrie d'actuacions a El Cairo. I llavors, amb una d'aquestes actuacions, concretament a l'Instituto Cervantes de El Cairo, llavors va vindre un senyor, bueno, sí, va vindre un senyor i va parlar amb nosaltres i, escolta, que m'agrada molt la música, això i l'altre. I mira, si teniu una tarda lliure, el que sigui, doncs podríem donar una volta i us convido a sopar i tot això. I llavors ell parlava molt de diferents savis i entre ells doncs parlava molt del Tartuixi, no? I clar, el Tartuixi. I llavors jo finalment li vaig preguntar, bueno, però qui era el Tartuixi? I llavors vaig començar a investigar sobre aquest personatge i vaig veure que era un personatge, pues, com he dit abans, molt misteriós, però al mateix temps sublim.
0: Això el va portar a fer el documental Abubàquer de Tortosa, 900 anys de la seva mort. Ningú no és profeta a la seva terra.
1: La primera és el personatge d'Abubàquer de Tortosa, que és un personatge, com he dit, és molt misteriós, però que diu que té sentències universals, no? Com això, per exemple, que pobre és l'home que només té diners, no? Vivint en una societat tan materialista com la nostra, pues, és molt necessari aquest tipus de reflexions. O, per exemple, un altre aforisme seu que m'encanta, que diu: cuideu dels agricultors perquè el vostre benestar depèn del seu, no? Llavors, per exemple, en aquesta societat que ha oblidat completament, no?, d'on venen els nostres aliments, pues aquest pensament que va ser escrit fa 1000 anys és totalment vigent. Però, d'una altra banda, o sigui, a mi m'interessa molt, m'interessava reflexionar i sobretot fer reflexionar el públic sobre aquesta part de la nostra història que ha estat esborrada, no? Hi ha un llegat immaterial, no?, que també està a Catalunya.
0: També va poder editar un CD amb la banda sonora del documental.
1: Llavors vam veure que aquesta música era efectiva per si mateixa, més enllà de les imatges, m'entens què vull dir? I llavors, doncs, vam voler també, com una part de la meva trajectòria artística com a músic, fer un disc que no són exactament cançons, que són músiques fetes per fer com un relafons, com un colchón sonoro, m'entens? Però que té un poder en si mateix més enllà de les imatges, i per això hem tret aquest disc dedicat a la figura d'Abubàquer de Tortoixí.
0: Abubàquer és avui especialment rellevant, en un moment on l'odi s'imposa a la raó, a la multiculturalitat i a la democràcia.
1: Els catalans, i en general la gent de la península ibèrica, som el resultat de diferents cultures, de diferents races, de diferents religions, de la barreja de tot això. I algunes persones, avui, polítics d'extrema dreta, volen que ens volen fer pensar que nosaltres som purs, entre cometes. Però això és una barbaritat, això no existeix. I al contrari, aquesta barreja de cultures, de races, de tradicions espirituals, de... això és totalment enriquidor i nosaltres som el resultat d'això. I això no és una pena, al contrari, és una alegria.
0: També en parla d'això en Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
2: Bàsicament, el problema que molta gent exposa és el problema de la pèrdua de la pròpia identitat. Això no necessàriament ha de ser així. Conviure amb persones que aporten a la societat catalana noves maneres de viure, noves experiències, noves biografies, no necessàriament, i almenys a Catalunya sempre ha anat així. Hem anat sumant, però no hem perdut la nostra identitat, que la tenim molt arrelada i molt present des de l'edat mitjana, com a mínim, fins avui. No? Per tant, fer aquest procés s'ha de fer en positiu, em sembla a mi. I davant també d'uns que jo crec que s'ha de combatre, que són aquells que utilitzen aquesta por, aquestes amenaces subtils que la gent hi veu, per fer una altra cosa, que és imposar els seus interessos polítics, per intentar una societat uniforme, una societat on manin només uns i no uns altres, estigui al servei d'uns determinats poderosos, que utilitzen aquest tipus de por, no? I això es fa tant a Catalunya com en altres llocs del món.
0: Arturo Gaya, qui ha liderat l'any Abu Bakr, feia esta reflexió.
3: Reivindiquem la figura d'Abu Bakr també com una eina contra l'odi. Per tant, és molt important i pensem que Tortosa jugarà un paper molt, molt bo de cara a aquest objectiu. També us avancem que això no s'acabarà aquí, hi haurà més coses. Hi haurà, per part del Pla Educatiu d'Entorn, hi haurà unes activitats als instituts, a Tortosa i també unes altres a Roquetes. I bé, l'any no s'acaba, aniran sortint coses. I per part nostra, pues, res més, agrair molt el suport que hem tingut de l'Ajuntament de Tortosa en tota aquesta activitat.
0: Gaya també va fer una cançó sobre les reflexions d'Abu Bakr. Una d'elles era que ets tan pobre que només tens diners. I així sona la seva cançó.

I és que 9 segles després de la seva mort, les paraules d'Abubakar el Turtuixí continuen ressonant amb força. Potser perquè ens recorden que la veritable riquesa no es mesura amb diners, sinó amb coneixement, saviesa i humanitat. 900 anys després tenim l'oportunitat de redescobrir una de les figures del seu passat, un pensador que va travessar fronteres i cultures i que avui ens convida a reflexionar sobre el món que estem construint. Perquè de vegades, per entendre el nostre present, només cal mirar una mica enrere i recuperar aquelles veus que el temps, injustament, han deixat en l'oblit.

0: Mama, què et ve el cap si et dic Rambla 54?
1: Rambla 54 és el meu lloc al món.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
3: Oriol, Leo, ben tornat al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna.
3: Avui amb tu volem parlar de música, però no de qualsevol música. Volem parlar en concret de la música que fa un instrument determinat, que és l'acordió diatònic.
4: Exacte, però no podem parlar d'un instrument que no haguem sentit, que no haguem sentit en directe. Per tant, atenció, perquè així sona un acordió diatònic.

0: i qui va fer sonar és el Víctor Pedrou, que és músic i que es dedica a la difusió d'aquest instrument. Víctor, molt bona tarda, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, tots tenim present un acordió, ara l'hem escoltat, però bé, presenta'ns alguna mica, explica'ns exactament què és aquest instrument, què és un acordió diatònic.
1: Molt bé, l'acordió és un instrument d'inxa, és un instrument de vent que es fa servir amb una manxa, és el que produeix l'aire que mou la inxa, i és un instrument que es va inventar al segle XIX, concretament el 1829, es va inventar a dos llocs diferents, a Àustria i a Anglaterra. Uh-huh. Els dos llocs es va inventar, llavors a partir d'aquest moment es va difondre per tot el món occidental, i com que va coincidir amb la colonització europea del món, doncs va arribar a Amèrica, va arribar a Àfrica, bàsicament.
2: Mm-hmm. Víctor, és un instrument que fa una música que genera molt bon rotllo, i és molt habitual als valls del Pirineu, oi?
1: Bé, als Pirineu és on es va mantenir més temps. Aquest instrument, un cop es va inventar, es va estendre per tot arreu, també a la ciutat. Per exemple, ara estem a Arenys, i aquí hi ha la Societat d'Esperança, que és on fem les classes d'acordió, i si mires a l'arxiu fotogràfic, al principi del segle XX, totes les fotografies que hi ha, per exemple, fent caramelles, hi ha un acordió. El que va passar és que aquí a la Plana l'acordió diatònic es va substituir sobretot pel cromàtic, i al Pirineu això es va mantenir més. A vegades els llocs aquests més aïllats, uh-huh, doncs les tradicions es mantenen durant més temps, i ara ha sigut el que ha fet una mica d'enllaç amb la tradició més antiga, de principi del segle XX, i amb l'actualitat.
0: Mm. Víctor, he sentit a dir a Ivan Caro, que és un gran difusor de la música tradicional, que l'acordió diatònic, ell va dir, és un instrument depredador, perquè quan va arribar al Pirineu, sobretot, quan es va instaurar, diguem-ne que es va menjar tot el que hi havia fins aquell moment per fer els balls a plaça, no? Podia haver-hi flabiol, podia haver-hi doncs altres tipus d'instruments. Va arribar l'acordió i és tan versàtil que s'ho va menjar tot. Jo no sé si coincideixes amb això.
1: Sí, completament. Sobretot el sac de Jamex gairebé el va extingir, perquè és un instrument que pot, permet fer diferents coses. Et permet fer, per exemple, un acompanyament i fer una melodia, i alhora et permet cantar també. Llavors això et dona moltes més possibilitats que qualsevol altre instrument que hi hagués en aquell moment.
2: Víctor, i de salut com anem? Des de la meva més profunda ignorància, qui són ara mateix els intèrprets o referents d'aquest món diatònic?
1: Bé, hi ha els antics, diguéssim, bueno, a part dels padrins del Pirineu, que ja molts ja no hi són, però que han arribat a fer la continuïtat. Uh-huh. Doncs llavors va haver-hi l'Artur Blasco, sobretot al Pirineu, i el Francesc Marimon, uh-huh, més a la ciutat, que van fer la reviscolada de l'instrument. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, deixebles seus, per exemple, la Cati Plana, que és d'Arsègal, i ara és la directora de la trobada d'Arsègal del juliol, o el Carles Belda, més a la ciutat, que ell és de Sabadell. Doncs podríem dir aquests dos deixebles, un del Marimon, un de l'Artur Blasco, han sigut els que ja han continuat amb la tasca de l'acordió.
0: Ah, i s'ha incorporat molt, l'acordió diatònic en grups de música d'arrel tradicional. Un acordió diatònic normalment sempre hi és, eh?
1: Sí. La música tradicional i música també més festiva. Bé, amb les seves característiques, és un instrument, pots fer acompanyament, pots fer melodia, pots cantar, pots tocar sol. Això va, a vegades, si dius, ah, és que no hi ha pressupost, bueno, doncs hi va un músic sol, no?, com es feia abans al Pirineu, mm-hmm, que hi anava un flabiolaire amb el tamborí, que també podia fer la percussió i la melodia.
0: Mira, si és humil en Víctor, que parla de referents, de gent que toca l'acordió, no s'ha anomenat amb ell, però ell també doncs, és músic, toca, el podem trobar doncs, a les places, a un projecte musical, com a Gorra Musca, si el busqueu també el trobareu. On et podem sentir, Víctor?
1: On em podeu sentir properament?
0: Sí, properament, sí, o quins projectes tens?
1: Doncs mira, ara faré un concert a Salàs, bueno, aquí prop d'Arenys, a la Nano,
0: la Festa del Vinovell.
1: La Festa del Vinovell, Arenys de Munt, doncs actuaré com a l'home diatònic, és un dels meus sobrenoms, i quan faig així, quan actuo sol, i vaig fent, doncs, variat, temes variats, puc fer passos dobles, rumba, puc fer una manera, depèn de l'ambient que hi hagi a cada moment, doncs m'adapto, i intento que la gent canti o balli.
0: Millor tocar sol o en grup?
1: Bueno, són coses diferents. Les dues coses són interessants. Quan estàs sol, tens més marge de ara canvio de cançó o ara l'allargo i no cal posar-te d'acord. Quan ets un grup, doncs, bueno, sí que a vegades pots ser més dinàmic, però normalment és un repertori una mica més tancat.
0: I aquí a Arenys, Víctor, també en tenim d'acordionistes, abans ho comentaves, hi ha diferents esdeveniments on hi ha música dels acordionistes i panderetes del coro, també hi ha un grup d'acordionistes més novells, els sardinetes, que doncs, també comencen a tocar aquest instrument. Per tant, diguem-ne que aquí a Arenys l'acordió diatònic és present en la vida social i festiva del municipi.
1: Sí, completament. Ara mateix, amb la societat que he anomenat abans, l'Esperança, que és on hi ha les fotografies aquestes que he dit abans, doncs tenim dos grups d'acordionistes, un que de la gent que ja fa més anys que toca i que podem fer ball folk, podem fer concerts. La primavera passada vam fer un concert juntament amb la coral al Teatre Principal. I llavors tenim el grup dels que comencen, que encara no s'atreveixen a anar amb el grup que ja fem més actuacions, però bueno, tot és començar. I a la llarga doncs, es van assimilant a l'altre grup.
2: Doncs hi ha bona salut i hi ha relleu, que és molt important. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut fins al Rambla 54 a descobrir-nos aquest acordió diatònic. Gràcies també a l'Oriol per convidar-te i portar-nos la descoberta. Una darrera cosa, hem escoltat el teu acordió al principi. Podríem acomiadar aquesta connexió amb un últim tastet musical, si us plau?
1: I tant.
2: Doncs vinga.
1: Mira, se m'acut que podríem fer una cançó de Jaume Arnella que es diu Les rondes de vi.
2: Som-hi.

0: Hola, Pere, com estàs? Mira, escolta, ahir estava amb la meva mare al jardí i van passar un munt d'ocells, tots en forma d'angle recte o en forma de V baixa. És a dir, un presidia i tots els seguien. Saps quina espècie acostuma a fer aquesta forma? Ja em diràs alguna cosa.
1: Bon dia, Arnau. Els ocells que volen amb aquesta forma de sageta, amb un ocell al davant trencant el vent i després els altres obrint-se, solen ser així, a grans trets, oques, diverses espècies d'oques, corbs marins grossos i de vegades també gavines i grans gavines. I acabaríem amb les grues, les grues, les grulles castellanes. Aquests ocells són de mida, tots ells, encara que no els conec, de mida mitjana o grossa. Com que te refereixes a un ocell de mida de pardal, que entenc que és una mica més grandet, entre pardal i colom, probablement siguin estornells. Els estornells, fins als anys 60, eren una espècie només hivernant a Catalunya, l'estornell vulgar, que es diu o comú. Només venia a passar l'hivern, a robar les olives de tots els pagesos. I ens arribaven de Belarus, de Polònia, de Letònia. Per això, com va haver-hi el problema amb Txernòbil, amb el daltabaix de Txernòbil, de seguida es va dir no mengeu estornells, no mengeu tords i altres espècies que venien d'aquelles terres septentrionals. Sí? Des dels anys finals dels anys 60 van començar a criar els estornells a Catalunya. I ara podríem dir que tenim dues poblacions d'estornells. Unes que crien a Catalunya i són tot l'any aquí, entre nosaltres, crien a les teulades de les cases, de les masies, i també en forats d'arbres. Però a aquesta població barretina catalana se li ajunten centenars de milers, milions, d'estornells de terres calvinistes, luteranes, ortodoxes i també alguna catòlica en Polònia. O sigui, els estornells catalans, que són tot l'any, són en nombre menor els que t'arriben a l'hivern, que comencen a arribar ara, amb grans nombres i que són el terror dels pagesos, sobretot els que apleguen olives, els olivers o olivars, depèn del dialecte. I aleshores aquests estornells també són el terror d'algunes ciutats, centres de ciutats, es van ajocar al centre de les ciutats i van 300.000 estornells a ajocar-se en el centre d'una ciutat i a sota tot que ple curull d'excrements, sigui mobiliari urbà, sigui el terra, siguin els cotxes al de sota, i s'intenten foragitar. Per què van a dormir a les ciutats? Perquè Tarragona, Reus, Calafell, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Sitges, Mataró, Figueres, Girona, a l'interior de les ciutats hi ha 4-6 graus més de temperatura que el de fora i, per tant, prefereixen fer això. Sense foto no puc escatir quina és l'espècie, però probablement siguin estornells.
0: Ah, vale, Pere, m'ha quedat claríssim. Sí, segur que són aquesta espècie. Escolta, tu que ets un expert, em podries dir quin so fan aquests ocells?
1: L'estornell vulgar té la capacitat d'imitar cants d'ocells, com el gaig i com altres espècies així relativament intel·ligents i brillants, i poden interpretar altres cants i imitar-los. Fet Mozart va conviure anys amb un estornell i es va reconèixer i escriure i testimoniar que l'estornell era font de la seva inspiració, de tal forma que fins i tot en el moment de que es va morir l'ocell el va enterrar amb tots els honors i amb orquestra. Bé, el cant clàssic de l'estornell, el que se sent quan és a dalt de les antenes, a punt d'anar-se a jugar, té un cantó que és optimista i un altre que és pessimista. El cantó optimista fa... I el pessimista... O sigui, tira amunt, de to, i tira avall.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: Tots hem jugat alguna vegada a jocs de taula, ja sigui el parxís, l'oca, els escacs, o coses més modernes com el Catan, el Carcassonne, o jocs de rol com Dracs i Masmorres. Hi ha jocs de taula per tots els gustos. Igual que els nens de Stranger Things, al Moianès hi ha un grup d'amics que n'eren tan fans que van decidir convertir aquesta afició en alguna cosa més. I de quedar una tarda de tant en tant per jugar al joc que fos, van acabar creant una associació, Caldaus, obrint una ludoteca, engegant un programa de ràdio sobre jocs de taula i fins i tot organitzant un festival que s'ha convertit en una cita de referència dels jocs de taula a la Catalunya central. Jordi Gibert, ben tornat al Rambla 54.
2: Bona tarda i gràcies. Encantat de tornar a ser aquí al Rambla 54.
1: Escolta'm, Jordi, sí que s'ha anat fent grossa la partida d'aquesta gent, no? Com ha anat això?
2: Doncs principalment per l'entusiasme que hi posa l'associació Caldaus i els seus membres, que és una entitat d'aquí al Moianès, amb seu a Caldés, que, com expliques, viuen amb molta passió tot el que té a veure amb el món dels jocs de taula. Per conèixer millor què fan, hem convidat des de Ràdio 010 a un dels seus membres, el David Tugués. Hola, David, benvingut al Rambla 54.
3: Per convidar-me.
1: David, un plaer tenir-te aquí. Escolta, tota aquesta aventura, com va començar? Quan us plantegeu que la partida de les tardes de dissabte o diumenge doncs passa a ser aquesta associació Caldaus?
3: Bueno, tot això, com totes les coses èpiques, van passant granet a granet, gota a gota. Aleshores, és una associació que va començar amb molt poca gent, eren 3 o 4 persones. Jo venia de Barcelona, jo ara estic a Mollà, i clar, una de les primeres coses que un jugaire fa quan aterra un lloc nou és cercar on hi ha un club. I vaig trobar Caldaus, que era un club que s'havia format relativament feia poquet, feia un any més o menys, no? Què succeeix? Com tu deies, aquí va creixent una ànima lúdica, unes ganes d'expandir la ludicitat i portar-la molt més enllà. Un club, el que busca és reclutar ànimes per jugar, perquè jugar tu sol, encara que ja s'està posant de moda el joc en solitari, no acaba d'atibar, i vam començar fent créixer l'associació, miqueta en miqueta. Fer créixer l'associació vol dir un dia dir, hosti, si muntem un dia unes partides al carrer, justament amb la festa major, i si agafem una festa que ja està i afegem 2 o 3 taules. A partir d'aquí, el Caldaus, com a tal, comença a portar aquesta paraula lúdica al món, i en cert momentet es decideix, i per què no muntem un Caldés Juga? Perquè, evidentment, és un festival que neix amb una voluntat d'agregar el que són pobles petitets, no deixa de ser un poble petitet, Caldés, molt petitet, però el Moianès, per molt que sigui capital, també ho és, però penseu que Caldés ve gent d'Artés, de Sallent, ve gent de Vic, agrupem moltes associacions que també s'han anat formant i construïm aquesta cosa tan maca que és un festival. No?
2: Perquè, David, vosaltres anem a pams. Sí. Què enteneu per un joc de taula? Abans l'Anna mencionava, no? Des del parxís fins al Catan. A vosaltres a què jugueu exactament?
3: A veure, nosaltres podem jugar moltes coses. Podem jugar des de qualsevol dels que heu dit vosaltres, fins i tot molts jocs tradicionals com el que has dit del parxís, i el que li diem els jocs durs o de cul dur, que són aquests jocs que els poses sobre la taula, que duren 5 hores, o que estàs jugant un mes sencer amb aquestes partides, que després les guardes amb unes baldes especials per tornar-hi a la següent sessió. Aleshores, sí que podem fer una distinció entre el que és el joc modern. El joc modern neix una miqueta amb aquests top tens que heu dit, que són el Catan i el Carcassonne, però a partir d'aquí comença a créixer una indústria que quan ve la pandèmia creix com una bombolla espectacular, i és on ens trobem ara, amb una aportació en el circuit de jocs de més de 6.000 jocs anuals i una oferta absolutament bestial amb tot tipus de perfils. Jocs familiars, jocs infantils, jocs ràpids, aquests que els diem de relleno o fillers, jocs familiars, jocs de party, els tipus wargames, els jocs de rol, els rols ocults, els híbrids, que hibriden mecàniques de qualsevol tipus. O sigui, ara hi ha una oferta absolutament bestial i qui digui que no li agrada jugar és que no ha trobat el seu joc, però quan el trobi es fotrà a jugar segur.
1: David, i a l'hora d'escollir el joc, vosaltres com gestioneu els diversos gustos que segur que teniu entre tots els membres de l'associació? És com aquell famós anunci de vale, acceptem Pop com animal de companyia i depèn de qui és el propietari o com va això?
3: Home, depèn moltíssim. Sí que hi ha un cert rol de col·leccionista bibliotecari, que és aquest que es compra un joc de 150 euros i el porta com si fos un incunable i aleshores tots fent cua per jugar-lo, però... Jo suposo que és com tota associació, no? Vens, dius que t'agrada, que tens ganes, clar, venen les preguntes de rigor una mica sistemàtiques, no? A què has jugat, què t'agradaria jugar, quanta estona vols estar jugant, perquè tot és un marc en el que et perfila aquest joc, que d'alguna manera és el que t'atrau i el que s'acosta. És com anar a una biblioteca. Ara, per sort, moltes biblioteques han posat una ludoteca en marxa i això és una expansió de la cultura. Nosaltres sempre diem, el joc és cultura, i que digui el contrari, que vingui ens ho digui nosaltres. Quan vas a una biblioteca, la persona de la biblioteca, hi ha moltes persones molt formades i ja et diuen què vols jugar? Per la tarda del dissabte amb la família, amb els amics, és un jugar post-sopar d'adults, és un jugar per aprendre matemàtiques o anem a llegir? Pues a partir d'aquí surt aquest menú i l'oferta ara és espectacular.
2: Mhm. Clar, perquè a nivell d'organitzar-vos de tota la comarca, com ho feu? Perquè, clar, Moianès, carreteres amb revolts, pobles petits, d'on ve la gent que juga amb vosaltres?
3: Estem molt contents de tots els revolts. A veure, pensa també en l'èpic de moltes persones. Nosaltres al club obrim per adults els dimarts a les 8 de la nit, els divendres, vora les 8 de la nit, el divendres sí que és un dia on els membres del club o les persones que tenen clau poden obrir una miqueta sota demanda i alguns caps de setmana. Aleshores, no hi ha una equació més enllà que anar diguéssim, fent aquesta, portant la paraula del joc i la gent es va agregant. És com una espècie de tu enroles una persona a jugar i molt probablement te'n vinguin dues. I així com amb una equació una mica no lineal, que li diria, que és que si t'encaixa el temps, si t'encaixa el tipus de joc i t'encaixa la forma, segur que hi haurà moltes persones que han passat per les taules de Caldaus a jugar. L'altra cosa és el que li diem, que us he dit abans, els culdos, aquests que venen tots els dimarts o que venen tots els divendres o que enganxen. Em sembla que és el segon diumenge de cada mes que fem una sessió de ludoteca oberta al casal de Caldau, de Calders, i aquí venen famílies a jugar tot tipus de coses. Però no hi ha una equació que diu com és que els enrolem així. Tenim una xarxa, evidentment, tenim Instagram, tenim X, tenim la web de Caldaus, tenim la xapa lúdica, evidentment, que és el programa de ràdio que fem a Ràdio Mollà, però que evidentment apareix a YouTube com a podcast, apareix a iVoox o apareix a Spotify. Però més enllà d'això és les ganes de jugar. Després que ens demanen que obrim coses. Per exemple, nosaltres fem una partida l'11 de setembre a un joc que es diu Victus, que evidentment és la defensa de Barcelona dels atacs borbònics, que després ens han demanat que la repliquem a un festival que es diu Chronomaster al Museu d'Història de Catalunya. Aleshores, clar, portem la paraula de Caldaus als llocs on anem, no?
2: Doncs tenim, també et volia preguntar pel festival que organitzeu vosaltres, que és aquest de Caldes Jugó, que tinc entès que és aquest cap de setmana. Com surt la idea de fer una trobada d'aquesta envergadura, diguéssim, a un poble com Caldes?
3: És una idea que va sortint com una estalactita. O sigui, nosaltres, crec que va ser l'any després o dos anys després de començar de fundar el club, es va començar a muntar aquesta llavor del festival. No? El 2020 és quan el fem ja més seriós. I puc dir que és el 2020 perquè tenim tots els pòsters en el club. Tinc molt clar que és 20, 21, 22 fins al 26. No? Aleshores, neix molt poquet a poquet i neix des d'un club molt petit. És un club que les persones que organitzem el festival, si no agaféssim a gent que ve del CAE, a gent que ve a CAE Manresa, que ve de la central de Sallent, que ve d'Osona Juga, de Vic, nosaltres no seríem capaços de muntar. Després, un munt de altres voluntaris que decideixen muntar, que porten els seus jocs, porten prototipus. Aquest any tenim maridatges entre jocs, cap, vi i formatges. O sigui,
1: un planasso.
3: Que es va, que es va muntant.
1: És un planasso, això que ens proposes, David?
3: Dissabte.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs en prenem nota. Dissabte, ja sabeu, si us agraden els jocs de taula, és una cita obligada. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver compartit amb nosaltres aquesta passió, aquesta estona de jugar aquí al Rambla 54. Una abraçada.
3: Vinga, igualment.
2: Gràcies.

0: Bona tarda, Anna. Soc la Maria Gateu, de Ràdio Rosselló. Escolta, que no hem fet encara un dels esdeveniments més icònics d'aquí del municipi, que és la caiguda del campanar. Així que què et sembla si te'l porto demà, amb diferents veus i abordant una miqueta, no?, tota la qüestió? Perquè, a més, fa 10 anys ja, enguany, que va passar. I crec que quan vau cobrir la qüestió des de la xarxa, tu vas fer algo, no? Tu estaves allà a cobrir el tema, si no m'equivoco. Així que encara t'agradarà més, no?, la qüestió. Bé, doncs us porto demà el tema.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
1: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança, no? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
2: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
0: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
3: Notícies en xarxa.

de campa. Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: I dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
1: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
0: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema a la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé 500.000 d'euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveu en fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa. El 112 d'emergències ha rebut l'avís cap a les 5 de la tarda. L'incident s'ha produït al número 4 del carrer Ramon Viladric. Una ambulància del sistema d'emergències ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'espera per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Plana política 24 hores.

0: s'hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
1: I l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana. L'objectiu també és que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble del número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
2: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta. L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludable entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'edat entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. A les sessions es faran recorreguts accessibles en bicicleta. I Tàrrega ha donat avui el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. La jornada central serà dissabte amb una fira mercat de productes ecològics i quilòmetre zero que reunirà 37 expositors.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles de Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que expiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst,

0: podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació. La reobertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui us proposem un jazz club concert amb l'escolta de l'actuació de la pianista Francesca Tendoi al 45è Festival Jazz Terrassa, celebrat a la Nova Jazzcava el 20 de març de 2026. L'artista transalpina es presentava per primera vegada al certamen agarenc en formació de trio per desplegar un repertori amb peces originals, estàndards i algun hit del cançoner italià. L'escoltem al piano amb Estefan No Seni al contrabaix i Pasquale Flori a la bateria.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Francesca Tandoi és una figura en ascens del jazz europeu que presentava a Terrassa un dels trios més sol·licitats del moment, al costat del contrabaixista Stefano Seni i el baterista Pasquale Flori. El seu concert a la Nova Jazz Cava, el 20 de març de 2026, en el marc del 45è Festival de Jazz de Terrassa, suposava el debut tant a la ciutat com al certamen i també la única actuació a Catalunya. De fet, va ser, doncs, una de les actuacions considerades i amb molta expectativa

del certamen agarenc. La pianística molt personal i explosiva de Francesca Tendoi era, sens dubte, l'aposta europea del moment, i el seu concert a Terrassa no va decebre per un públic poder un punt més clàssic, però amb una capacitat per seduir tant amb la seva qualitat com l'elegància i la maduresa, trets que la confirmen com una de les veus a seguir ben de prop del jazz europeu.

El concert a Terrassa, la nova jazzcava de Francesca Tendoi Trio, s'emmarcava dins d'una extensa gira europea amb parades a París, Viena, Utrecht, Luxemburg, Polònia, Suècia, Itàlia o Suïssa. I a Catalunya, doncs, la seva única actuació aquest 2026 va ser a Terrassa, una elecció que situa la ciutat vallesana i el seu festival com a punt estratègic dins del circuit jazzístic internacional, i amb el debut de la pianista, compositora i cantant transalpina, la veritat és que es configurava una actuació molt i molt destacada.

El concert començava a la Nova Jaskawa amb dos temes instrumentals, tots dos de composició original i recollits al nou àlbum Songbooks Volum 1, un àlbum que estava pendent d'edició pel maig de 2026 i que, per tant, la seva escolta suposava una primícia en el marc del Festival Agarenc i de la Nova Jaskawa. Començàvem escoltant PCR i seguim amb aquest I'll See You in My Dreams, dos peces de Francesca Tandoi.

Us estem oferint un jazz club concert en exclusiva avui aquí a Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Esteu escoltant el trio de la cantant, pianista i compositora italiana Francesca Tandoi, que se celebrava el 20 de març de 2026 en el marc del 45 Festival de Jazz Terrassa, un concert a la nova Jazz Cava que va agradar i va captivar el públic, el nombrós públic assistent. Heu escoltat a la mateixa Francesca Tandoi, que d'una forma molt propera i simpàtica es referia als temes del seu nou àlbum, i a aquest Midley que esteu escoltant, amb dos peces també de composició original.

Formada al Conservatori Reial de l'Haia i a Rotterdam, Francesca Tendoi ha actuat en escenaris de referència com el Lincoln Center a Nova York, el Bimhaus a Amsterdam, el Tivoli també d'Utrecht o el Hakuku Hall de Tòquio, i ha participat en festivals internacionals a Europa, Estats Units, Japó, a la Índia, a Sud-àfrica o a Rússia. Ha col·laborat també amb artistes de renom internacional com Scott Hamilton, Lewis Nash, Snarky Puppy, Stefano Bolani o Darius Brooker, i ha publicat 7 àlbums com a líder des de l'any 2014. A més de la seva carrera com a intèrpret, mereix menció la seva faceta de docent, impartint cursos i tallers de piano jazz i improvisació arreu del món, on comparteix el seu enfocament personal sobre el cromatisme, el llenguatge bebop i els recursos avançats per a la improvisació.

Francesca, Tandoi Trio no és un projecte ocasional, sinó la forma i la formació natural de la pianista i compositora italiana, aquest espai creatiu més genuí de la seva trajectòria, amb Stefano Seni al contrabaix, i que ja ha estat en 5 ocasions a la Nova Jascava amb diferents projectes, i Pasquale Fiori a la bateria, que també, al igual que Tandoi, s'estrenava al festival i a la Nova Jascava. Un trio, com heu pogut escoltar, amb aquests temes de composició original i en els solos de la formació d'altíssim nivell, basat també en el swing, aquesta sofisticació harmònica i una energia comunicativa excepcional.

Estem escoltant dos peces clàssiques del repertori de la música popular brasilera, dos cançons, una Beatriz d'Ernesto Lobos i l'altra Eu sei que vou te amar d'Antonio Carlos Jobim, interpretades a piano i veu per Francesca Tandoi i el seu trio. Escoltàvem a Francesca per primera vegada cantant a la Vetllada en aquest debut al Festival de Jazz de Terrassa, una interpretació que va captivar el públic, omplia la sala del passatge Tete Montoliu amb una actuació plena d'intensitat, energia, però també de delicadesa de la pianista italiana.

0: food at all. Feeling it's still in my heart.
1: That old feeling, l'únic estàndard del cançoner nord-americà que la pianista Francesca Tandoi amb el seu trio de contrabaix i bateria va interpretar la vetllada del 20 de març a la Nova Jazzcava en el marc del 45è Festival de Jazz Terrassa, un jazz club concert que us estem oferint avui aquí al programa i que posava punt i final aquesta peça a la primera part del concert, amb molt de feeling i swing, com podeu escoltar.

0: Grazie, ci vediamo fra 15 minuti.
1: Jazz Club Concert.
2: La represa del concert del trio pianístic de Francesca Tandoi va aportar tot un clàssic del repertori italià, Estate. De fet, va ser l'única peça de tot el repertori on vam poder escoltar Tandoi en la seva llengua materna, aflorant la millor personalitat vocal.

0: grazie.
1: Amb aquest carmelet musical amb el que arrencava el segon set del concert a la Nova Jazz Cava que avui us hem volgut oferir en un nou Jazz Club Concert dedicat al 45è Festival Jazz Terrassa en la seva edició de març de 2026, posarem punt i final al programa. Agrair al tècnic de so del directe, Oriol Bacardit, i com sempre, al capità de les vies de so del programa, Manolo Guerrero.
2: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava. Amb Susanna Carmona.
3: Continguts en xarxa.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenten una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu. La Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Laumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
2: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president

0: especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i calamarsa.
1: Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
2: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com La Batissa patrocina aquest...

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 15 d'octubre de 2026. I un dia com avui se celebra el Dia Internacional de les Dones Rurals, impulsat per l'ONU, per reconèixer la seva contribució al desenvolupament sostenible, a la producció alimentària i les comunitats locals. Malgrat representar una quarta part de la població mundial i ser essencials per al territori, continuen afrontant obstacles estructurals en l'ocupació i l'accés als recursos. A Catalunya, segons un estudi de la Generalitat, concentren el 58% de l'atur rural i només el 23,4% de l'afiliació al sector primari. Tot i això, la incorporació de dones joves a l'activitat agrària va créixer fins al 32% el 2024, la majoria sense tradició familiar. L'associacionisme no para de créixer a través de col·lectius com l'Associació de Dones del Món Rural o Ramaderes.cat, que reivindiquen la igualtat i la sobirania alimentària, recordant que sense pagesia no hi ha futur. I un dia com avui de 2002, Adrià Puntí publicava el seu tercer disc en solitari, Maria. Va ser produït per Quimi Portet i va rebre el Premi Enderroc de la Crítica, el millor disc de pop-rock de l'any. Escoltem Viatge d'un savi, Vilatrista, cap enlloc.

0: I una setmana més, ja ho sabeu, amb aquesta sintonia, és moment de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Escola Mestre Andreu. Hola!
1: Hola!
0: Què tal?
1: Hola.
0: Com esteu?
2: Bé!
0: Hòstia, bé, teniu energia, eh? Esteu així forts, heu esmorzat bé.
2: Suposo, sí.
0: Molt bé. Primer de tot farem les presentacions, com sempre. Començarem per aquí, dient el vostre nom i el vostre curs.
3: Jo sóc la Bruna i faig segon.
4: Jo em dic Àuria i faig segon.
5: Jo em dic Anna i faig cinquè.
6: Jo em dic Marc i faig sisè.
0: Molt bé.
7: Ai, que faig sisè jo també.
0: Ah, no. Què havies dit, cinquè?
7: Sí.
0: Has repetit o què?
7: No, continuo el curs bé.
0: Molt bé. Això és que et va agradar tant que encara ho tens aquí. Eh?
7: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolteu, no és casualitat, no, que heu vingut vosaltres. Avui no hi havia tant alumnat per triar a l'hora de venir. La setmana passada l'Anna ens va explicar que havíeu fet un sorteig entre els que volien participar.
7: Sí.
0: Però avui no, no? Avui sou aquí per algun motiu en concret.
6: Sí, per al consistori juvenil.
0: Exacte, perquè sou representants del consistori juvenil. Tenim aquí l'alcaldessa, no?
4: Sí.
0: L'Àuria. I la resta, teniu regidories assignades o sou regidors i regidores i ja està?
3: Sí, jo, per exemple, sóc de cultura.
5: Jo sóc la de festes, òbvio.
6: I jo sóc el d'esports.
0: Molt bé. Si us sembla, abans de començar, expliqueu qui ha format part del consistori juvenil.
5: A part de nosaltres,
0: sí.
5: La Carla Carbonell, que també fa la bateja d'Atquilles.
6: L'Alan Sabaner.
5: Sabater. L'Irina Sabater, la Núria Zanull, en Bru Vidal, en Santiago Nau.
4: I en David Navarro.
0: Mm-hmm. Sí. Molt bé. Això éreu tants com hi ha el consistori de veritat, no?
5: 11.
6: Sí, 11.
0: Bueno, dic de veritat, el vostre també és de veritat, eh? El gran, vull dir. Molt bé, com voleu començar? Què voleu explicar-me? Heu vingut a explicar les actuacions que heu fet durant la vostra legislatura, que per cert es deu haver acabat ara?
6: Sí.
5: S'acabarà d'aquí poc.
0: D'aquí poc? Perquè
6: de molt poc.
0: Teniu un acte, no? La setmana que ve?
3: Sí.
5: Sí, el de inaugurar la Tirolina.
0: La inauguració de la Tirolina, que és una de les activitats que heu fet i que heu posat a la plaça Catalunya.
5: Sí.
0: Que és aquesta d'on hi ha les reproduccions dels gegants, no? Perquè la gent ens entengui. Però ja heu acabat. Ara hi haurà eleccions noves, no?
5: Sí.
0: Ja se sap o no qui formarà part? O encara no s'ha iniciat?
6: No, encara no ho hem decidit. Encara no ho han dit.
0: Molt bé. Per tant, encara esteu en funcions. Encara exerciu. Vale, molt bé. Doncs expliqueu quines coses heu promogut com a consistori juvenil.
5: A part de la Tirolina...
6: L'intercanvi de llibres.
5: Sí.
4: Bueno, ens han deixat assistir també a ser jurats del Carnestoltes.
3: En actes de festa major com les Powerdes, per exemple.
0: Parem-nos aquí, perquè Marc, jo hi era. No sé qui més hi havia, però Marc segur que hi era, perquè vaig veure tota l'estona enganxada al costat del conseller.
6: Sí.
0: Anava parlant, eh? Què et deia?
6: Doncs les coses que feia en Paria, que va ser també conseller de policia, el més al càrrec de policia, i res, que venia a veure com eren les festes aquí a dalt i si eren tan divertides.
0: Era trempat o no?
6: Molt.
0: Sí? Molt bé. Doncs això, també us va permetre assistir a actes de la festa major, no sé si la resta... A tots no, eh? Sembla que...
6: No.
5: Què no ens va faltar?
0: No sé. Jo era per allà, un dia recordo que us havien guardat unes cadires i de cop i volta no hi havia ningú.
6: Sí, crec que era...
0: No sé si era l'acte final.
5: El dilluns de tapabordes?
0: Clar, és que és molt tard i es fa pesat, també.
5: No,
4: el dilluns. No,
3: el dilluns. Sí,
6: el dilluns.
0: Sí, no sé. No sé, hi havia un dia que hi havia unes cadires buides i van dir, han marxat. Jo també ho entenc, perquè es fa llarg. Són moltes hores, si vas a tot. Molt bé, què més? A part d'assistir als actes de la festa major... El grito, que també veig que el teniu apuntat aquí.
6: Sí, el grito.
5: Que jo no hi vaig ser.
6: Jo tampoc.
3: Nosaltres dos sí que hi vam ser-hi. I doncs...
0: És xulo, perquè això sí que no, és ben diferent, eh?
4: Sí, és xulo poder veure què fan altres llocs.
3: I ens va agradar.
0: Què diríeu? Què us va cridar més l'atenció d'estar allà a dintre de l'acte?
5: Menjar?
6: No sé, és menjar que hi havia gratis? Molt menjar.
0: Menjar gratis?
6: Sí, jo crec que seria el millor.
0: No n'hi ha, no n'hi ha molt, per això. El Grito no sé, perquè el Grito, com que crec que em porten ells, també porten begudes i porten de tot, no?
3: Sí.
0: Allà potser hi havia més, però...
5: Hi havia menjar.
3: Sí.
0: Però estem parlant de galatetes. Però... Estem parlant de galatetes, no?
5: Ah, vale.
0: Poqueta cosa, eh? No un xeflis. Perfecte, doncs ja m'ha explicat les coses que heu promogut, aquest intercanvi de llibres, que crec que el vau fer per Sant Jordi, no?
5: Sí.
0: La participació en el jurat del Carnestoltes.
5: Sí.
0: No sé si aquesta si l'heu dit, el pregó de la festa major, de la vostra festa major, del mestre Andreu.
3: No l'hem dit, però també.
0: Sí, va ser xulo, o què?
3: Sí.
6: Bé, una mica avorrit.
0: Sí?
6: Avorridet.
0: És que els actes, a vegades, eh?
5: Yeah.
0: Molt bé, i això, ja ho hem repassat tot. Expliqueu una mica com funcionava, és a dir, totes aquestes coses que heu fet, les iniciatives que heu tingut, com les debatíeu, quan us trobàveu...
5: Ens trobàvem els dilluns de les 4:45 a... Espera't, que ho tinc
6: a
5: punt.
6: A les 45.
5: A les 5:45. A les 5:45, i allà, al principi de tot, vam passar un full a cada classe i vam dir quines propostes volíem pel poble.
6: I en van dir moltes, però la més destacada va ser la de la Tirolina, perquè feia com 2-3 anys que ho demanava. I...
4: Bueno, llavors, d'entre tots, vam triar quina proposta ens agradava més.
5: De finalistes van quedar un tobogan d'aigua i la Tirolina.
6: Vam mirar el del tobogan d'aigua, però era molt car i, a part, no era tan llarg.
3: I llavors ens vam decidir per fer la Tirolina, que més això havia estat demanada des de feia forces anys.
0: Clar, això... Pel que he vist aquí, vau fer 11 sessions, no? Poden semblar que són moltes, però de seguida se'n va la feina. I a més també, a part de decidir una Tirolina, aquí darrere hi ha feina, no? De pensar-la, de buscar pressupostos, tot això us van ajudar?
5: Sí, bueno, vam demanar un préstec a l'Ajuntament de 7.000 euros per la Tirolina.
6: Sí, perquè valia bastants diners.
0: Valia més del que teníeu, no?
5: Sí.
0: Però... com que hi havia molt d'interès i sortia cada any, doncs aquest any l'Ajuntament us va concedir com un préstec, no, perquè si no l'haurà de tornar, eh? Si és un préstec l'haurà de tornar.
6: És com un regal.
3: Ens va ajudar.
0: Va fer aquesta inversió com a Ajuntament. Molt bé. Què més voleu explicar-me?
5: Bueno, també hi ha altres propostes que nosaltres no podíem fer, però que van passar per l'Ajuntament, que també podia.
4: Vam dir, doncs, de pintar i arreglar els cartells, bueno, els castells del Parc dels Castells, perquè estan
6: molt
4: destrossats, i doncs posar més papereres, més bancs.
6: Fica senyals pels gossos, però això li tocava més a l'Ajuntament.
5: Home, perquè no caguin allà al mig.
0: Sí, que més que pels gossos és pels seus amos, eh?
3: Sí. També, bueno, n'hi havia moltes altres d'aquestes, com posar més bancs i taules al pati de l'escola, però algunes de les propostes que teníem també les va agafar l'AFO i també les...
5: Perquè teníem dues propostes que ja les va fer l'AFO, no, una... que era posar tapes als vàters i a paper de vàter dintre dels lavabos de l'escola, però l'AFA ja ho va dur a terme.
0: Suposo que això no hi era, perquè devia haver algun problema, no? I s'ha solucionat per poder tornar-ho a tenir tot.
6: Igualment, ja han trencat una tapa.
0: Sí? Home, doncs malament, perquè ara vosaltres que heu fet tot aquest procés, sabeu el que costa les coses, no? El que costa... tirar-les endavant, prendre les decisions, buscar pressupostos, i al final són diners que destines a una cosa que les pots deixar destinar a una altra, no?
5: Sí.
6: I al final si ho trenquen...
0: Molt bé. També veig que vau proposar o presentar una proposta d'un espai jove.
5: Sí. Aquesta no podíem, perquè només teníem 3.000 i havíem de buscar un local, reformar-lo i tot, i no podem, no és assequible.
6: Amb 3.000 euros
0: no. En tot cas, és interessant que la poseu damunt de la taula, perquè com ha fet l'Ajuntament amb la Tirolina, doncs potser algun dia diu, mira, els joves demanen això, ho hem de tirar cap aquí.
6: Sí. Seria una bona idea.
0: les guixetes, que també és interessant, no?
5: Sí, però això diuen que ja hi era, però que... Què va passar?
3: Es van treure. Mm. Perquè... Mm. Devia passar alguna cosa... Bueno, nosaltres ens vam explicar que abans a l'institut ja hi eren les guixetes, però no sabem què va passar que les van treure.
4: Mm. Sí, perquè crec que la gent perdia les claus i hi havia molts problemes.
6: Sí, després crec que ens van dir que perdien les claus i altres les trobaven i agafaven les coses.
0: Mm. Malament, doncs, també, eh? Perquè és una bona idea.
6: Sí.
0: Segur que a casa us diuen, on aneu amb aquesta motxilla tan plena? Has de portar-ho tot cap a casa? Sí. I al final, doncs, si hi haguessin aquestes guixetes, seria més fàcil deixar les coses.
5: Sí, sí. Però també a l'institut, segons les que les meves germanes m'han explicat, hi ha com un calaix on tu fiques tot. Però clar, els calaixos són minúsculs i no t'hi cap res. Mm. Has de portar coses a casa.
0: A l'institut de la meva filla hi ha guixetes i cadascú s'ha de portar el seu candau. Llavors suposo que deixa una clau a casa i una la té ell. Què més? També vau proposar ampliar l'skate park?
6: Ah, sí.
5: Sí. Però... una altra proposta no assequible.
6: Sí, perquè era molt car. Totes les petites, encara que fossin petites, construccions de... Mm. L'escaper, perquè...
4: I bueno, trobàvem que volíem fer alguna cosa, doncs, no tant de que només poguéssim fer unes persones, sinó que també poguéssim fer-ho tothom, de totes les edats.
0: Clar, si eren diners de tothom, que tothom fos una cosa més o menys consensuada, que tothom li agradés. I la Tirolina, que s'inaugura la setmana que ve, el dijous, a les 5 de la tarda, fareu l'acte, vindran els mitjans de comunicació i tot. Té èxit?
6: Sí. Sí, jo vaig passar per la plaça i hi havia gent.
5: Home, jo que vi cada davant veig cada dia, perquè de vegades m'intento tirar, però està plena tot
0: ple,
5: el dia.
0: Heu de fer una normativa de torns i de... O n'heu de fer una altra?
6: Potser.
0: Molt bé. També veig altres propostes que vau fer, com per exemple posar més llum al Pont Vell.
5: Sí, sí. I llums de Nadal a l'església de Sant Pol, perquè la tenim al Pont Vell i crec que l'església de Sant Pol pues, també seria molt maco.
6: Sí, però al final vam pensar que unes llums ho podíem fer l'Ajuntament i nosaltres fer una altra cosa.
0: Però està bé, vull dir que no es tracta només de gestionar un pressupost o uns diners, sinó també de pensar idees i traslladar-les. A vegades no tot depèn de nosaltres, però hi ha altres persones que ho poden fer. Fer que el Carnestoltes l'entrada sigui gratuïta.
5: Sí,
6: sí.
5: Igual que les festes de la Festa Major, perquè ens fan pagar com 10 euros, que vale, serveixen per pagar els músics, els tècnics, l'escenari, però és un cop a l'any, bé, que no sé, no són gaires cops a l'any i que no siguin... No,
0: que ningú es quedi fora, però que no sigui pels diners.
5: Que no siguin tacanyos i ens deixin entrar gratis.
0: Ara ho has trobat la paraula, ara. Poder jugar al pavelló quan no estigui ocupat, no?
6: Ah, sí, això estaria molt bé, perquè si tu vas a jugar a la plaça no hi ha porteries. I si vas a jugar a bàsquet, sempre hi ha gent que està amb patinet o intentant jugar a futbol, i clar, et barreges i xoques i et pots fer mal.
5: Sí, però que la banda dels vestuaris que estigui tancada perquè poder allà algú hi pot entrar. I...
0: Bueno, que tothom sigui respectuós, no?
6: Sí.
0: I que es pugui fer servir. Borrar els grafitis que no són bonics i que embruten el poble?
6: Sí.
0: Però a la vegada també proposeu fer un taller de grafitis.
5: Ja, és que... No sé, ho van proposar els de... Els del... Primer d'ESO.
6: Sí.
5: I no sé, va semblar...
0: No, està bé. S'esborra. Hi ha llocs, per exemple, que hi ha unes parets del poble que es destinen a això,
6: però...
0: i es pinten amb autorització, i els grafitis són xulos, bueno, poden anar més o menys, però estan ben fets, es fan una dedicació, i al cap d'un temps esborren i se'n tornen a fer de nou. Tot és compatible, eh?
5: Com a la carretera de Can Davano. Ai, de Camprodon.
6: Però el que passa és que hi ha gent que els deixen fer-ho, però com no saben fer-ho del tot... pintant alguna cosa i ja ho deixen allà, saps? I al final, si no és bonic...
0: Per tant, que el taller de grafitis també és bona idea.
6: Sí.
0: Molt bé, escolteu, de tot aquest any que heu tingut representació dels vostres companys al consistori juvenil, què en destacaríeu? Què és allò que dius? Mira, jo crec que quan tingui 30 anys me'n recordaré d'això.
5: Jo crec que dels moments junts, de la nostra tirolina, òbviament, i no sé, bons records que hem passat.
6: Dels pavordes.
4: Bueno, sí, de poder donar veu als joves de Sant Joan.
3: I de conèixer com tot l'Ajuntament, conèixer ben bé com funciona tot i també doncs, les propostes que vam poder dur a terme com la tirolina.
0: Algú, després d'aquesta experiència, diu a mi no em faria res, quan sigui major d'edat, representar el meu poble.
5: Enric.
0: T'agradaria ser regidor o alcalde?
6: Alcalde.
3: Jo molt passo.
0: Bé. Molt bé. Doncs mica en mica, igual després et fas gran i dius que no, o igual t'agrada i comences a fer carrera, eh?
5: Sí.
0: Molt bé, la qüestió és tenir ganes de fer coses pel poble. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Moment d'escollir una cançó per marxar, que no pot ser Oques Grasses, ja començo a batar.
5: Ai,
0: ai, ai.
5: Aleatòria.
4: Sí, sí? Tria tu.
0: Home, no, però...
6: Aleatòria. Sí, una aleatòria.
0: No ho sé. Voleu que em posi una altra de... Aquest grup que poso al principi es diu MGMT. Si voleu, em puc posar una altra d'aquest grup, així la coneixeu.
5: Vale.
0: Sí?
3: Sí.
0: Va. No sé si venen el primer a sauna aquest any. Bé, en tot cas, això. Escoltem Time to Pretend. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Adéu. Adéu.

Lagos Thugs és un grup nigerià que va néixer fa 6 anys. El formen més d'una desena de músics que facturen des de Lagos, Afrobeat, Funk i High Life. La banda està en aquest moment tocant per Europa, tot i que el més a prop que els hem tingut és a Bordeaux, on va tocar dimarts. Poc abans de la gira europea van publicar aquest tema Nadem Dem Enjoy Pass, que es tradueix com Ells són els que s'ho passen millor i que és una expressió familiar nigeriana per qüestionar els privilegis.

0: principis d'any us informàvem que Sant Joan havia estat seleccionat per formar part del Giroestudi, un projecte de recerca en salut pública que durant 10 anys recollirà dades i mostres biològiques de 4.000 persones de 18 municipis gironins per conèixer millor com influeixen l'entorn, els hàbits i les condicions de vida en la salut de les persones. Impulsat per la Diputació de Girona a través de DipSalut, el projecte s'engegarà a Sant Joan a mitjans de novembre amb les primeres entrevistes. Abans, aquest pròxim dijous, d'aquí una setmana, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà una xerrada informativa oberta a tota la ciutadania per conèixer de primera mà en què consisteix el projecte. Ens en dona tots els detalls en Pau Batlle, coordinador de l'Observatori de DipSalut, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Pau.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Molt bé, doncs aquí. Espero que ens veiem en persona el dijous. Doncs,
0: i tant, sí, sí. Quins aspectes de salut i de les condicions de vida de la població s'analitzen amb el Giroestudi?
1: Mira, analitzem moltes coses, perquè nosaltres partim de l'idea o del principi de que la salut es forma en el lloc on vivim, no? D'alguna manera, la salut no és només allò que li passa al cos humà, sinó que aquest cos humà està en interacció amb un entorn i, per tant, el lloc on vivim és més important i les condicions on vivim és més important que moltes coses, no? Per això diuen que el codi postal és més important que el codi genètic. Uh-huh. I dient això, ja te responc una mica, no? Per tant, el que mirem és coses de salut, no? Pues que mengem, que deixem de menjar, si fumem, si bevem, però també totes aquelles coses que ens expliquen com vius, on vius, de quina manera vius, no? Perquè al final la salut de cada un de nosaltres, la teva, la meva i la de tots els oients que ens estan escoltant, és una combinació d'aquestes dues coses, no? El que fem mentre mengem i vivim, però també les condicions del lloc on vivim. I això és el que intentarem recollir aquests dies que estarem aquí amb vosaltres.
0: I el que es vol fer no és una fotografia puntual, sinó que és un projecte a llarg termini. Per què es fa durant 10 anys?
1: Correcte, doncs perquè al final el que nosaltres volem observar és com canvien, com va evolucionant la salut de la població al llarg del temps, no? I per això mirem dues coses. Primer, per això mirem o buscarem joves des de 16 fins a persones grans de fins a 79, perquè sabem que la salut no és igual per un jove de 16, 18, 19 que d'una persona de 70, 79 anys. Per tant, el primer que volem veure és la diferència en els diferents grups d'edat, però a més sabem que aquesta persona que té 16 anys, quan en farà 18, 19, 20, 24, 25, fins als 26, al cap de 10 anys, també li hauran passat coses, no? I la persona que en té 50 també li hauran passat coses. I llavors nosaltres volem veure com va evolucionant aquestes coses, no? Perquè al llarg d'aquests 10 anys també canviaran les condicions de vida. I també hem de veure com les condicions de vida afecten a la salut de les persones. I per això necessitem temps, no? Perquè la salut, tu ho saps, no? Excepte si és una cosa dramàtica o un accident o una cosa així, en general, la salut és una cosa lenta que es va construint o que es va degradant lentament, no? En la salut humana.
0: Clarament, per un municipi petit com Sant Joan, participant en un estudi com aquest és una oportunitat per tenir aquestes dades ajustades a la realitat del nostre municipi. Crec que és el primer estudi d'aquesta dimensió que es fa a Sant Joan, però en d'altres municipis, oi?
1: Exacte. O sigui, aquí el que nosaltres volem agrair a Sant Joan és la generositat de l'Ajuntament i també estem convençuts de la gent de Sant Joan, perquè contribuiran a tenir informació no només del seu municipi, sinó de tota la comarca i de tota la província de Girona, perquè al final nosaltres fem aquesta recerca a 18 municipis representatius de tot el territori i això, anar sumant, no?, petits municipis, ens permet acabar traient una mostra representativa de totes les comarques i, a més, de tota la província, no? I, per tant, sí, és un estudi pioner, no s'ha fet mai a Girona ni a tot Catalunya, no s'ha fet mai, i és la primera vegada que podrem donar dades, el que en diem quilòmetre zero, no? És a dir, nosaltres sabem moltes coses de la diabetis, de l'alimentació, del consum de tabac, però totes aquestes coses que sabem, les sabem de coses de llocs que s'han estudiat molt lluny d'aquí, no? I ara el que nosaltres volem és aquestes coses tenir-les en dades pròpies, no? Per veure si les nostres dades coincideixen amb les dades del que passa a la resta del món. Que confiem que no serem gaire diferents, perquè al final els gironins som europeus, però sí que es poden donar algunes variabilitats. I nosaltres el que volem observar o el que volem veure és si hi ha aquestes variabilitats i si realment hem d'ajustar alguna política pública, que per això fem aquest estudi. Mm. Al final aquest estudi el fem per intentar assessorar la classe política perquè pugui prendre millors decisions en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes de la demarcació de Girona i en relació a les seves condicions de vida. Mm. No? I això, aquest és l'objectiu final. Eh? Mm.
0: Encara vaja, que no estarà recolzada amb dades, potser sí que en teniu, ens podries posar algun exemple, per exemple, de dir, mira, del que es podria arribar a descobrir, eh?
1: Podrem saber, per exemple, la incidència del nivell de depressió que hi ha a la demarcació de Girona per comarques, que ara no la sabem. O podrem saber el nivell d'ansietat amb joves, que ara no sabem. Tothom ens diuen que els joves estan estressats i que viuen una velocitat del món molt alta, però entre tu i jo no sabem quin percentatge de joves té problemes de salut mental lleus, greus o molt greus. Sabem que hi ha una certa pressió amb la gent jove, sabem que hi ha un cert malestar en la gent jove, en que veuen que tenen dificultats de trobar habitatge, que tenen dificultats de trobar una ocupació lligada a l'estudi que han fet. Fins i tot alguns estudis diuen i apunten que no veuen clar el futur, no? Mm. Bueno, doncs nosaltres estudiarem això i realment direm, bueno, doncs mira, Girona sí, o Girona no. Mm. O direm, doncs mira, al Baix Empordà ens passa això, però al Ripollès passa una altra cosa, no? Mm. Llavors, el que intentarem serà veure això. O, per exemple, quin és el consum de menjar de proximitat, no? I també, no, com menjar de proximitat és molt important per la salut. Bueno, doncs anem a estudiar a veure quanta gent fa ús d'aquest concepte de menjar quilòmetre zero, no? Que en principi sabem que és menys contaminant, que és més sa, que és més proper, que dinamitza l'economia del territori i que, per tant, té un impacte positiu també de proximitat. Bueno, doncs hem d'estudiar a veure quanta gent ens diu que quan va comprar observa o no observa si ha de comprar producte de proximitat, no? Mm. I, per exemple, si ens surt que no, doncs haurem de plantejar a la classe política si hem de fer una campanya de consum de producte de proximitat, per exemple, no? Mm-hmm. I si ens surt que la gent jove, doncs, a nivell de salut mental, doncs no surt gaire bé, doncs haurem de plantejar-nos coses. I si surt que està bé, doncs potser ens en plantejarem uns altres o tindrem una preocupació menys. No? Mm, mm. Llavors, aquests són petits exemples, com molt d'altres, no? Però també mirarem quantes famílies, per exemple, es poden pagar l'aire condicionat a l'estiu per suportar les onades de calor. No? Mm. O, per exemple, a la vostra comarca possiblement us afecta més el fred. No? Per tant, quanta gent té dificultats per arribar a final de mes per pagar la calefacció, no? Mm. Per tant, el confort tèrmic està garantit a totes les comarques, a les que fa calor i a les que fa fred. Mm. Bueno, això també ho avaluarem, no? Per tant, tot això són dades que poden anar ajudant a fer política pública, no? Pues, per tant, si al Ripollès, als habitatges, doncs hi ha una certa dificultat per arribar a tenir un confort tèrmic a l'hivern, doncs potser haurem de fer polítiques d'habitatge orientades a rehabilitar els edificis per fer-los climàticament més sostenibles, per exemple, no? Sí. Coses d'aquest tipus. Sí.
0: Ara, en aquest moment, totes les persones de Sant Joan, tots els veïns han rebut un tríptic a casa explicant
1: han
0: què
1: rebut,
0: és el
1: sí.
0: Giroestudi, però sí. Això no vol dir que ells entrin a dintre del procés, sinó que ara hi haurà una mostra, no? La gent rebrà una altra, o no sé si una altra carta o una trucada.
1: Sí. Nosaltres fem tres coses. La primera és fem una difusió general al municipi, per tant, enviem tríptics a la gran part de la població, de manera que tothom pugui rebre el tríptic, tothom sàpiga que això es fa al poble. Després de l'altre, que treballem amb l'Institut Català de la Salut, que ens dona les dades, ens diem, doncs mira, seleccionem aleatòriament aquesta gent amb un bombo, anem traient números i anem agafant. I només mirem dues coses, que hi hagi tant homes com dones, per no tenir biaix de gènere, i també mirem que hi hagi de totes les edats. Per tant, anem vetllant que n'hi hagi de 16, de 17, de 20, 30, 50, 70, val? Perquè tothom estigui representat. Vale? Mm. Llavors, tinguem en compte aquestes dues consideracions, llavors s'envien cartes personalitzades a aquestes persones, dient-los que han estat seleccionades per participar i que si reben la trucada que diguin que sí. Mm. Això és el que ens encanta, no? Poder dir, escolta, tu, si te truquen, digues que sí. Perquè al final això no és només una cosa per tu, no? És una cosa per la comunitat, pel poble, per la comarca, pel país. I a més, per les futures generacions, no? És una solidaritat no només amb els que estem ara, sinó una solidaritat pels que venen, no? O sigui, com més coses sapiguem avui, més bé podrem cuidar els nostres joves i més bé podrem cuidar o millors polítiques podrem fer pel futur, no? Per tant, per les properes generacions. I al final també és, és una recerca de generositat intergeneracional, no?
0: Quantes persones necessiteu?
1: Mira, necessitem més o menys 400 persones per cada comarca. I per cada municipi que participeu estem més o menys a les 200, 200 una miqueta més. Val? Per tant, hem d'arribar a aquesta xifra. De fet, a les comarques que hem anat fent, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, estem aconseguint aquestes xifres i, per tant, ens hi estem apropant, amb l'idea de que, al mínim, a cada comarca, la suma dels municipis de cada comarca, us recordo que a casa vostra doncs, sou vosaltres i Camprodon, doncs arribem als 400. ¿Vale? Llavors, si a cada comarca arribem als 400, llavors podrem dir coses interessants de la comarca i també algunes coses dels municipis de la comarca. No? Però més aviat de la comarca que no pas dels municipis. Eh? D'això deixem ser clar perquè no vull que la gent es confongui. És a dir, és un estudi que el que donarà és una molt bona informació de la comarca, a la qual vosaltres us hi podreu sentir molt ben representats. Eh? Però, perquè ens entenguem, no és un estudi específic de cada municipi.
0: Sempre fa gràcia que quan vaig a la farmàcia i compro alguna cosa, m'emboliquen amb un paper, com perquè no es vegi el que m'han donat, no? Perquè al final no serveix per res, la caixa ja ho protegeix no em va millor per portar-ho. Entenc que és per un tema de privacitat. Per aquí va la cosa, és a dir, si encara estem en aquest punt, la gent, com podem trencar aquesta barrera per participar? És a dir, tota la informació que donaran, com es tractarà? Quina demanareu?
1: Jo us diria que el projecte és un projecte científic, és a dir, no és un projecte d'una administració en el sentit clàssic, és un projecte de recerca científica validat per dos grups d'ètica, un de Girona i un de Barcelona. Per tant, hem passat per dos comitès d'ètica que han validat tot el procés i aquests comitès d'ètica, bàsicament, el que ens agraeixen són dues coses. Una és que tot el que es demana, tot és confidencial i quedarà de forma confidencial suficientment protegit d'acord amb la Llei Europea de Protecció de Dades perquè cap hacker, ningú, pugui accedir-hi. Llavors, aquesta és la primera cosa que aquests grups d'ètica ens garanteixen. De manera que els nostres col·laboradors, amb els quals traiem les dades i això, complim i els hi fem aquí el compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat, que és el nivell més alt de seguretat que hi ha a tot l'estat espanyol. Per tant, la primera cosa és garantia de que totes les dades de que tindrem de les persones que participen estaran custodiades amb els millors sistemes d'estat disponibles en la data d'avui. I l'altra cosa és que garantien dues coses. I la segona cosa que garanteixen és que no demanem res que no sigui imprescindible. És a dir, no us demanarem, perquè ens entenguem i fem broma, el color de les calcetes o dels calçotets. Perquè això no ho necessitem per res. ¿Vale? Per tant, no us demanarem intimitats ni coses que no siguin útils per generar coneixement. Per tant, totes les coses que us demanarem és perquè el comitè d'ètica se n'ha assegurat de que té a veure amb alguna cosa útil per prendre decisions polítiques per millorar la qualitat de vida de tots nosaltres. I això és l'altre exercici que ells fan. Per tant, jo crec que amb això els oients i les oients han d'estar tranquils que no us demanarem res que no sigui útil i allò que us demanem estarà tan ben salvaguardat com la tecnologia actual ens permet. Això és garantia de que bueno, hem intentat fer les coses de la millor manera possible. De fet, per això tenim l'aval de la Generalitat, tenim l'aval de la Diputació, tenim l'aval dels grups de cerca de Girona, amb el Trueta, l'IDIAP Jordi Gol, fins i tot tenim l'aval de l'Institut de Recerca d'Investigacions Científiques de l'Estat Espanyol, el CSIC, etcètera, etcètera. Per tant, és un grup, és un projecte acompanyat d'un comitè científic potent en la qual nosaltres hem volgut garantir la màxima qualitat de recerca i la màxima qualitat en la protecció de les dades de les persones.
0: I després també un tema de volum, és a dir, són 10 anys, la gent diria, ostres, jo durant 10 anys he d'anar o he de fer no sé què.
1: És complicat, això. Ara, millor, jo us diria, aquesta és l'idea. L'idea és, participem perquè ens acompanyem durant 10 anys. Si vam aconseguir, és l'ideal. Sí? Ara jo li diria a un oient que ens escolta, hòstia, durant l'any jo no participaré. Jo li diria, escolta, si pots participar-ne dos, Participa. Si participa quatre, també. Perquè, al final, si algú, per algun motiu o l'altre, ha demanat de la comarca o ha de marxar del municipi o s'ha de donar de baixa per qüestions familiars o de salut, qualsevol cosa d'aquestes, no s'ha de preocupar. Primer, perquè la participació és voluntària, només faltaria. I segona, perquè si una persona ens diu que no pot continuar participant, nosaltres buscarem algun suplent. Llavors no passa res si aquella persona ha passat durant 4 anys i és una persona, una dona, per exemple, de 50 anys, què farem nosaltres? Tornem a buscar una dona de 50 anys del mateix municipi. De manera que garantim que aquella persona queda representada per una altra persona. Llavors...
0: I no estem parlant, d'un volum, molt gran, no? És a dir, serà anar fent trucadetes o alguna visita de tant en tant?
1: No, a veure, mira, nosaltres el que tenim previst són dues coses. Una entrevista presencial, és a dir, la primera és imprescindible, us hem de venir a veure, i això estarem uns dies en el poble fent la feina, fent entrevistes, perquè a més us mesurem l'alçada, recollim mostres biològiques, el cabell, les ungles, la sang, totes aquestes coses que s'han de recollir, i això és imprescindible que ens veiem almenys una vegada. Perquè a més, en aquell moment, la visita presencial, us tornem a explicar el projecte, ens garantim que ho heu entès, les persones on participen, i quan estem convençuts de que han entès què estan fent, els hi fem signar els consentiments informats. És a dir, d'acord, donen el seu consentiment a participar. ¿Vale? I llavors, l'altra cosa és allò que comentàvem, no? Perdó, ara m'he perdut.
0: Pot ser que t'estiguis escoltant en repetit a tu mateix, pot ser?
1: Estàvem parlant de...
0: Sí, no, del tema, d'aquest tema del consentiment, del volum de feina, d'aquesta trucada inicial, de l'entrevista inicial.
1: Trucada inicial, i després nosaltres proposarem a les persones que es baixin de l'APP, en el mòbil, una APP. ¿Vale? Aquesta APP nosaltres cada 3 mesos els enviarem complementàriament una bateria de preguntes que durarà uns 25 minuts, ¿vale? Només. Cada 3 mesos. Llavors, la persona l'única cosa que ha de tenir en compte és que cada 3 mesos enviarem una bateria de preguntes i ens les ha de contestar. Ja està. I nosaltres li anirem recordant. És a dir, escolta, mira, doncs ara això, ara allò, ¿vale? I li anirem canviant l'aspecte. Li preguntarem sobre què menja, després si va caminar, després sobre què consulta a casa, etcètera, etcètera. I les preguntes aniran siguent diferents, ¿vale? De manera que aquesta persona ens anirà portant qüestionaris diferents durant cada 3 mesos i això anirem repetint. ¿Vale? De manera que aquests durant 10 anys l'impromís és aquest, és cada 3 mesos contestar un qüestionari de 25 minuts que a més el pots qüestionar, el pots respondre el dia que et vingui de gust. És a dir, el pots respondre el dissabte, el dilluns, el dimarts, a la tarda quan no tinguis res a fer, t'obres, et dones, entres a l'aplicació, l'aplicació ja t'informa que tens un qüestionari pendent de contestar, vas allà, el contestes, al cap de 5 minuts t'has cansat de contestar, doncs el deixes allà, el qüestionari no es perd i pots continuar demà o al cap de 15 dies. ¿Vale? Per tant, bueno, hem intentat que hi hagi certa flexibilitat i que sigui còmode per la gent per poder-ho fer i que hi hagi una certa adaptabilitat a les necessitats i les possibilitats de les persones. Això sí, l'única cosa és que bueno, és necessari que... Però ens estem trobant que el 99% de la gent ens diu que sí a instal·lar-se a l'APP al mòbil i, per tant, com aquell qui diu, gairebé tothom fa servir el mòbil actualment.
0: Ja per anar acabant,
1: I tant.
0: Com a investigador de tot aquest projecte, què és el que et fa més il·lusió?
1: A mi el que em fa més il·lusió és dos coses, potser. Una, primer, que és Frisona. I això no és habitual. Aquests grans projectes es fan normalment fora de Girona. Sí, per tant, que puguem fer això per la nostra gent des del nostre territori, amb les nostres pròpies eines, això té un valor molt important. I perquè, a més, això ha permès lligar totes les institucions del territori, és a dir, tenim a tots els grups de recerca, la universitat, el Truet, els diferents hospitals comarcals que col·laboren. És a dir, hem aconseguit ajuntar amb un sol projecte totes les persones que fa anys que fan recerca per fer una sola cosa tots junts, i això és molt important. I llavors l'altra cosa que a mi em fa especialment il·lusió és que aquest projecte anirà acompanyat d'un projecte de ciència ciutadana. De manera que, d'alguna manera, vindrem als municipis i a les comarques a que la gent participi més enllà de contestar unes preguntes, que pugui participar dient-nos què en pensa, què faria, què li agradaria que preguntéssim, què estem fent bé, què no estem fent bé, què podríem millorar. I d'alguna manera tindrem presència al territori. I per tant, penso que no és només un projecte gironí, en el concepte gironí, sinó que és un projecte molt, molt local, molt aterrat a la gent que viu, no? I amb molta intenció escolar la gent que viu en els municipis i en els pobles de la nostra demarcació. No? I llavors jo crec que aquests són els dos... Per mi és el que més il·lusió em fa, és això. En el sentit de que estic convençut que els resultats seran positius, molt positius, i això ja n'estic convençut i ho dono per fet. No? Però les altres, aquestes dues parts, jo sí que les reforçaria. No? Aquesta conjunció de tots els grups de recerca i institucions del territori per anar a la una, i aquesta segona voluntat de fer participar la gent. No? De que la recerca no és una cosa que es faci als laboratoris, a les universitats i llocs allunyats de la gent, sinó que també es fa al carrer. No? I llavors, donar veu al carrer, donar veu a la gent, això és important.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies.
1: Hem parlat amb, doncs, escolta, vosaltres.
0: Amb en Pau Valle, coordinador de l'Observatori de DipSalut, per part d'aquest Giroestudi. Recordem que es farà pròximament una xerrada informativa el pròxim dijous, d'aquí una setmana, a la sala de plens, per doncs, ampliar encara una mica més aquesta informació.
1: Correcte.
0: I que a partir d'aquests dies algú potser començarà a rebre trucades per participar en l'estudi. Que aquesta primera tongada que s'allargarà fins al gener, eh?
1: Sí, més o menys. Escolteu, jo estaré encantat de tant a tu o com tothom qui vingui, tots els oients i les oients, saludar-vos personalment i poder-nos conèixer i conversar tota l'estona que sigui necessària i clarificar totes les preguntes, perquè esperem que hi hagin moltes preguntes i poder-les respondre i poder parlar de salut i de benestar i de les coses que ens passen entre tots.
0: I tant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, gràcies, adéu-siau.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Sapigueu, com sempre, que si us ha agradat o heu agafat alguna cosa a mitges, que podeu escoltar la repetició a les 10 de la nit. Si ens escolteu a les 10 de la nit, doncs ja està, ho heu perdut. Busqueu el podcast.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

veigué perdut. Me'n vaig estar mala vida, vaig pujar a Roca Guinau, me'n vaig fer cap de quadrilla. Una nit a l'hostal de l'Avenc, vàrem robar 700 lliures,

M'estressa què teniu per menjar. M'estressa què teniu per beure. En tenim capons en llardet i alguna perdiu rostida. Senyora, no sé si ho sabeu, que corren gent de mala vida. Per mi ben han corregut, m'han robat tot el que tenia. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Mestressa, compteu, compteu, que pagar el gasto jo em voldria. Vostre gasto val 10 rals, més o menys una lliure. Poseu la lliure dels perduts, aquesta, i les 700 de l'altre dia. Que jo sóc en Serrallonga, aquell que tant maleïeu.

0: campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

En un jeep travessant el desert, amb 39 de febre, la lluna plena il·lumina el camí, el meu cap desvarieja. L'anglès que condueix, em desvetlla d'un som feble, em toca el braç i diu, s'ha mort en Michael Jackson.